Estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me, perquè m'ho passo sempre genial.

Fins aquí hem arribat i ha arribat l'hora de l'acció directa. És un missatge gens subliminal. És un missatge molt directe. És un missatge molt directe. Pues, Isaac, tienes el micro abierto. Sí.

0: ahora sí que sí, tienes el micro sí, abierto ahora sí, para explicarnos sí. por dónde van a caer las coins.
1: Bueno, us recomano fermament que us llegiu el pròxim Utopia. Us interessa, a, com a mínim, a tota la plantilla de personal de conducció i algun altre col·lectiu, alguna coseta pot rascar i serà interessant que ho llegeixin.
2: Sí, a partir de mañana, demà... perdona, a partir de mañana sí, sí que lo iremos distribuyendo en la cochera, vale, tanto martes, miércoles y alguno el jueves, creo, también.
1: Ara us estava preguntant aquí fora d'antena, sí. Dic, Francesco, tu quin grup de descans estàs?
2: Jo estic al 72.
1: 72 dies de descans en cap de setmana, val. I tu, José Mar, al 65,
0: jo
1: no?
0: Jo estic al 65,
1: molt bé.
0: Sí. Vale. Perquè no, estic al 65, però no perquè m'agradi expressament, sinó precisament per l'estiu que tenen els altres grups de descans.
2: Perquè t'agrada l'estiu.
0: El 65
2: perquè...
0: encara...
2: I com no vull a la playa, la... me da igual.
1: Val. Doncs val. Mira, precisament, com tots sabem, i, o si no hauríem de saber, quan estàs en el grup 57 i 65, si treballes festes oficials, oficials, sí. les dues primeres et donen un dia de descans a canvi. Treballes sí, i et donen un dia de descans a canvi. Però en el grup 72... No, les treballes com a jornada ordinària.
2: Sí,
1: i normalment són 7, si no recordo malament, segons caigui, unes 7 aproximadament.
2: Sí, són 7, són 7 festes.
1: I les altres, pot ser que hi hagi gent que ens treballi més o que ens treballi menys. En qualsevol cas, en els 72 no tens cap dia compensatori. I bé, en resumides comptes, que això està malament. I no està malament perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè qualsevol cosa que estigui conveni no pot anar en contra de la legislació vigent, en l'àmbit laboral. Aleshores, de manera resumida, hem d'explicar que hi ha un article que es diu article 47 del Real Decret 2001-1983 que configura uns mínims sempre millorables en negociació col·lectiva o contracte de treball. I va referenciat al treball en les festes oficials. És a dir, per aquelles persones que per la seva tasca tenen que treballar festes oficials, com és el cas de nostre, dels autobusos, sí. jo què sé, personal de seguretat, gent que treballa en empreses...
2: Sí, el 365.
1: Doncs els hospitals, sí. etcètera, etcètera, els bombers... Doncs a les festes oficials... s'han de compensar d'una manera que ve regulada en aquest article del 47 del Real Decret 2001-1983, que va ser derogat tot menys aquest article, que encara és vigent. I com no, l'empresa estic convençut que ho sap, però va fer una bona jugada al seu moment i ara estem destapant, aixecant la manta i veient el que està aplicant malament. Bàsicament aquest article ens acaba dient que la compensació per treballar un festiu es pot fer de dues formes diferents. I això és per totes les empreses.
2: Molt bé.
1: De dues formes diferents. O bé, donant un temps de descans compensatori, com passa amb els dos primers festius que es treballen en el grup 57 i 65, o bé, de no fer-ho així, pagant a part del salari ordinari, el salari propi de les hores treballades amb un increment d'un 75%. Sí, sí, un increment d'un 75%. I ara farem números a l'engròs.
2: Sí.
1: Números a l'engròs.
2: Exemple.
1: Per exemple, Francesco, tu que estàs al grup 72. Primerament que és il·legal treballar
2: sí,
1: les
2: aquí,
1: festes oficials
2: en ordinari.
1: Com a treball ordinari. Però bueno, l'empresa ho fa així, pues ara hauríem de reclamar i crec que qui ho vulgui fer ho farà i crec que estic convençut que ho faran els 3.500 conductors que tenim a la plantilla,
2: sí.
1: Estic convençut perquè ja que no ens canvien, ja que se'n riuen de nosaltres a la negociació de conveni, ja que no hi ha voluntats d'avançar, ja que han canviat i han millorat moltes condicions per altres col·lectius, que encara podrien estar millor, però les han millorat, i en el personal de conducció, bàsicament,
2: no l'han
1: tocat i té que pagar la festa de tot, doncs crec que lo legítim és que cadascú reclami el seu. Aleshores, si tu, en el grup 72, més o menys quantes festes treballes, dius?
2: Set. Has de treballar 7
1: festes. I a tu t'han donat algun descans compensatori?
2: No, cap, no. cap.
1: Vale. Aleshores, segons aquest reglament que hi ha, segons l'article d'aquest Real Decret, de les set festes oficials que has treballat, si no, que has treballat en un any, si no t'han donat 7 dies de descans compensatori, doncs tenen que pagar-te el que has treballat incrementant-ho amb un 75%.
2: Va.
1: És a dir, aproximadament, quan tens tu
2: obres
1: de la teva antiguitat...
2: Per exemple, no sé, tinc 4 ienis i, bueno, no sé, potser em sortiria a l'hora.
1: Sí,
2: a l'hora
1: de... Uns 24,
2: 24 25, 25 euros,
1: doncs
2: més
1: mira,
2: o menys.
1: En aquest cas, si són 24 euros com a...
2: Sí,
1: com a cada persona
2: ha
1: de mirar la seva antiguitat, sí. I aquí, a raó de quin preu li surt la seva hora ordinària. En aquest cas, si tu tens l'hora ordinària a raó de 24 euros, un 75% de memòria, ja ho faig, que són 18 euros. Vale. I aproximadament, de promig, els serveis, quina hora li podíem posar? Quin temps?
2: Podem fer 7 o 7 i mig.
1: 7 i mig, sí, vale. Imagina't que has treballat 7 festius amb un promig de 7 hores i mitja. Això surten...
2: Quantes hores són?
1: 52 hores i mitja. Uh-huh. I si li tens que incrementar aquest 75%, que hem dit que és 18 euros per l'hora, en surt un total, en el teu cas, de 945 euros. Sí,
2: per exemple.
1: Sí, 945 euros aproximadament per un conductor que tingui per antiguitat 24 euros l'hora, 975 euros que cada any, rere any, l'empresa n'hi ha donat el descans compensatori.
2: Bueno, que se l'ha estalviat, no? Possiblement. Podem dir això, no? Que...
1: En el cas d'una persona que, pues, que, bueno, que no treballa al 7, està a l'UB65 i ja li paguen 2, imagina que en treballa 7, doncs pues, li quedarien 5.
2: 5 per reclamar.
1: En aquest cas, a raó de 135 euros, més o menys que han calculat el dia, cada persona, per segons l'antiguitat, serà diferent, doncs estaríem parlant aproximadament d'uns 675 euros. Però clar, és que 675 euros, 900 i pico euros, tot això per 3.500 persones són molts diners. Molts diners que l'empresa gira el cap i igual que em conveni o em canviar situacions com els calendaris que no els vol millorar com si ha millorat amb altres col·lectius, millorar i adequar, ha estat tirant la patata endavant, ara dependrà de cada una de les persones afectades si vol que quedin res o no. Evidentment, això es pot moure col·lectivament, però crec que seria importantíssim perquè, com sempre, l'empresa juga a que allò que tu no reclames econòmicament prescriveix a l'any. És així, en l'àmbit laboral és un any. En l'àmbit civil, em sembla que són 4 anys.
2: Al final, o sigui, podem reclamar d'un any enrere a partir d'avui. D'avui, per dir d'avui...
1: Sí, a partir d'avui i prepararem cosetes i plantilles perquè la gent que vulgui reclamar ho tingui fàcil. Perquè,
2: sí,
1: de moment, tallar la prescripció de que les quantitats no quedin, no, a mesura que vagin passant els dies, no es vagin perdent. Per exemple, ara arribarà Sant Joan, uh-huh. I hi haurà la festa de Sant Joan, doncs, escolta, seria bo que abans de Sant Joan tota la plantilla hagi reclamat totes les festes que ha fet l'any, un any enrere, és a dir, no l'any anterior natural, sinó un any enrere, i calcular aproximadament a quant li paguen l'hora, perquè verdaderament no ho sabem, perquè ara estem a 2026 sense firma de conveni i no sabem a quant quedarà l'hora ordinària 2026.
2: Sí, no té ni la taula salarial.
1: No la tenim, sí. I la del 25, pues, busca-la, a veure si està actualitzada o no, perquè aquí les taules salarials a vegades brillen per l'ausència. Llavors, en cas de que no tinguem clar, és molt senzill. Sempre la nostra abogada ens diu el mateix. Si no tens clara la quantitat, si no saps realment quin és el teu preu hora, sí. I tens un dubte si serà 20 i alguna cosa, doncs arrodoneix-ho a l'alça. Si no tens
2: si
1: clar,
2: posem
1: doncs,
2: una mica
1: pots
2: més.
1: Posar, si vols a més de 25, pots posar, jo què sé, 27 o 30 euros i ja amb un donat, ja, doncs, quan, sabent que és menys, però amb un donat ho arrodoneixes i aleshores no podes creure la quantitat. I una cosa molt important, uh-huh. En qualsevol reclamació de quantitats que ja està fent, ja han fet ara col·lectius com els de Zona Franca que demanen el destacament per personal de conducció,
2: sí.
1: O per exemple també personal del Col·legi Tècnic Administratiu del nivell 7 a tot el personal euro que està reclamant pues, per sentència que han guanyat aquí CGT pues, retribució variable pues, tota la gent està fent reclamacions de quantitat. Per què? Perquè així no prescriveix i no només no prescriveix sinó que afegeixes què vols que se't pagui, demanes que se't pagui l'interès legal pertinent per mora, és a dir, per endarreriment, i l'interès legal per mora és un 10%. És a dir, si tarden un any, més hauran de pagar-te.
2: Sí, no,
1: més
2: hauran
1: o haurien
2: legal,
1: de pagar-te. No, i és una manera de pressionar. És a dir, l'empresa no canvia ni accepta cap adhesió de cap tipus de moment, i se'n riu, perquè per mi se'n riures després d'una sentència de fa 2 anys on hi ha uns calendaris que no estan ajustats, i no ha fet res pel personal de conducció i algun altre personal, algun altre col·lectiu molt petit, en llocs alternatius, etc. Però els altres els ha canviat fora de conveni, i no vol fer-ho. Doncs a mi em semblaria ara important que tot el personal de conducció, i no de conducció, inclús també d'altres col·lectius que estaven fins fa poc en aquests grups de descans, els 72, els 65, els 57, jo sé que, per exemple, comandaments, agents d'intervenció i control, agents, estaven amb altres grups de descans que inclús també no se'ls pagava els dies que havien de treballar en festius, inclús els cegols, per exemple, perquè no, qualsevol persona que tingui que treballar un festiu se li té que pagar aquest increment d'un 75%, o si no, donar-li un dia de descans a canvi.
2: Perquè nosaltres, perdona, que et faig una pregunta, perquè l'entengui millor la gent. Sí. Per exemple, aquí el que és la nostra hora ordinària i la nostra hora extra és gairebé coincideixen. Per què motiu? Perquè, és a dir, aquí estem parlant que no estan pagant l'increment del 75% sobre les hores extra.
1: A veure, és
2: així?
1: Per exemple, sí, sí, però...
2: Per exemple, ara deixem de banda l'antiguitat,
1: sobre el treball ordinari. El treball ordinari, en aquest cas, hora ordinària.
2: Exactament.
1: A les taules salarials, si algú les agafa, sí, o les busca, que jo no les tinc gravant, sí. Però bueno, més o menys posa, recordo, sabeu que posa grup A, grup B i grup C. El grup
2: correcte.
1: A ara mateix va del nivell 12 al nivell 7, el grup B del 6 al 4 i el grup C del 3 al 1.
2: Molt.
1: Doncs la hora ordinària és la divisió de les hores que treballes a l'any per tots els conceptes fixos, vale?
2: Molt bé.
1: I l'extraordinària és lo mateix, però amb una diferència. Amb una diferència. És el mateix valor dins de cada grup. Està configurat així. No m'expliquis per què. És a dir, l'hora ordinària del nivell 1 és més baixa que la del nivell 3, però l'extraordinària té el mateix import que ve a ser l'ordinària del nivell 3. És a dir, nivell B, que és el cas del col·lectiu de conductors.
2: És el col·lectiu més gran.
1: Va del 6 al 4. L'hora ordinària del 4 és menys que la del 6, però l'extraordinària, que és la mateixa que l'ordinària en el cas del 6, és més gran.
2: Una mica més.
1: Les del 4, perquè... I així successivament.
2: Val.
1: És una mica tan rebassat. En qualsevol cas, aquí hem de buscar l'hora ordinària, la que tinguem en taules salarials, calcular l'antiguitat que tenim i computar-ho. Com hauríem de fer això? Pues molt fàcil. D'ara, de data d'avui, o de quan cadascú vulgui fer una reclamació, agafes el teu calendari laboral, marques un any enrere totes les festes oficials que has treballat. Si estàs en el grup 72, saps que en aquest any enrere no te n'han compensat cap, i en el grup 65 i 57, les dues primeres, en aquest cas de l'any,
2: no,
1: cuidado, perquè no és any natural, les dues primeres de l'any 2026, teòricament has generat 2 dies de descans, si has fet les dues, però la resta de l'any anterior, fins a tancar l'any natural, no natural, sinó l'any un any enrere, doncs ho hauràs de computar i mirar quines són per quantificar-les. Un cop les tinguis quantificades, hauràs de mirar al teu servei quantes hores has treballat. I posa 7 hores, 40 minuts. Pues hauràs de passar 10 minuts
2: a
1: hores.
2: Fixa,
1: i fer un sumatori.
2: Si no, clar,
1: fer un sumatori i cada dia valorar quin preu ordinari tenia aquell dia i calcular l'increment, que no tot el preu de tot junt, sinó l'increment del 75 quan és. I aproximadament, per exemple, en el teu cas, hem dit que preu agència aproximadament uns 135 euros. Hi haurà casos i col·lectius que serà més,
2: clar,
1: i algun cas que igual serà una miqueta menys. No gaire menys. ¿Vale?
2: Sí, no,
1: més. Aleshores, doncs, bueno, cada costar. Ja sabem que ara mateix el grup 72 és un grup amb bastanta gent, podran reclamar bastants calarets i bueno, doncs, intentarem doncs, fer la mateixa gestió,
2: fer una
1: carta tipus personalitzada, en aquest cas doncs, cadascú haurà calculat per les seves casuístiques, és a dir, no es pot fer així, sinó doncs, ja ajudarem a qui puguem i enviar-ho a relacions laborals perquè prescriure així. I a partir d'aquí, amb independència de que es faci la denúncia pertinent pel canal pertinent, tu la teva quantitat anualment la tens garantitzada.
2: Mm-hmm. Molt bé.
0: Bueno, molt bé. I això està clar.
2: És la veritat molt interessant.
0: Suposo que ens quedaria clar que això és per festius treballats. És a
1: per
0: dir,
1: aquells festius treballats.
0: És a dir, aquells festius que tu tens descans i et tocaria treballar com a festiu, però no, no el treballes, no. Això no té res a veure.
2: No, no, no. No.
0: Només festius treballats.
1: És pels festius treballats i també pels festius que estan alliberats a alguns delegats sindicals. Vaja, no sé si estan alliberats o no, però si en el cas que estiguin alliberats, pot doncs ser, també ho poden reclamar, perquè, clar, suposo que estarien en algun congrés internacional, no?
2: Sí, de...
1: I, bueno, és no treball, sé, no sé, i llavors no. Ho poden reclamar.
2: Ah, sí. Molt bé, molt, molt bé. Que estaran doncs... contents, també.
1: Sí, també, també.
0: Molt bé. Pues, llegados a este punto,
2: sí.
0: Queremos dar la bienvenida a todas las personas que se han incorporado a nuestra empresa.
2: ¡Oh, qué bien! Aquí en la Champions bueno, League.
0: Supongo que muchas de estas personas estaréis escuchando este programa y estaréis diciendo, ¿qué? Vaya lío de horas extras, de pluses, de porcentajes
1: poco a poco.
0: Y de historias.
2: O también dirán, vaya criticones bueno, esta gente que
1: estamos en la Champions.
2: Estamos aquí bueno. Solo tirando bueno. Para nosotros, sí. La empresa. No, sí, ves, sí. Aquí
0: lo que
2: no es, no es bien, bien así.
0: Ahí está. Pero si nos estáis, las personas que nos estáis escuchando, lo que podréis ver, si tenéis... lo analizáis un poco, es que lo que nos encontramos, o sea, lo que se encuentra la gente que entra en esta empresa, se ha conseguido por estas luchas y por estas reclamaciones.
1: Por la suma de todas las luchas.
0: Que estamos hablando ahora mismo.
2: Correcto.
0: Y que no se paran de hacer. No nos conformamos con lo que tenemos, siempre queremos mejorar. Y todo lo que vemos que no se ajusta a la ley o que se puede
2: no mejorar, reclamar. Sí.
0: Evidentemente las leyes van evolucionando y los derechos, por suerte, pues van mejorando, ¿no? En la clase trabajadora. Entonces nosotros nos tenemos que hacer propios todas esas mejoras. Y la única mejora es reclamándolas. Generalmente no está empresa ninguna, y en especial esta, no te lo van a regalar si no es reclamando. Y
2: bueno, pues bueno, bienvenidos y bueno, pues ya la empresa, lo que entráis aquí, la empresa, yo considero, no obstante todo, siempre lo que decimos así, que esa es una buena empresa porque
1: es claro.
2: la respecto a lo que tenemos en el sector, lamentablemente aquí del transporte, tanto de viajero como de mercancía, es una empresa que en línea general en un 80% respeta tus derechos. Uh-huh. y luego, claro, evidentemente hay disfunciones, tanto organizativa muchas veces, que nos sorprende también, que eso puede estar en la empresa, pero sí que existen, hay disfunciones económicas y hay disfunciones muchas veces del día a día que a veces nos sorprende estar en una empresa tan buena y que pasen cierto tipo de cosas. Pero
1: bueno
2: dicho todo eso, en línea general, pues bienvenidos y bueno, pues mal en general no se puede decir de estar.
1: Mira,
2: el trabajador
1: yo diría más, inclús algun directiu de nova incorporació,
2: sí,
1: es sorprèn de les irregularitats que es fan dins de la pròpia empresa.
2: Claro, exactamente.
1: Directiu eso, o responsable?
2: Eso ocurre, pero claro, la empresa también es muy grande, gestiona no solamente autobuses, igual que sean tres empresas distintas, pero si es la corporación TMB, es bastante grande, llegamos creo que a los 9.000 trabajadores en total,
1: sí, casi,
2: con todo
1: casi,
2: el grupo
1: quasi...
2: por ahí. Entonces, claro, hay que considerar que no es una, me parece que es la segunda empresa más grande de Cataluña, si no me equivoco. Como corporación, me parece que la SEAT es más grande, sino que digo, uh-huh, va por ahí. En fin, bueno, pues bienvenidos.
0: Bueno, pues.
2: Yo me gustaría que también lo nuevo no escucharan los lunes, para que también daremos información que le puede afectar a ellos.
1: Aquí ho han passat tots els que han començat de
2: productors, sí,
1: aquí, que al començament pues, hem entrat aquí, i perdoneu, com una miqueta de dir, bueno, aquí a passar desapercebuts, a fer... Bueno, jo només també dic una cosa, que si en un moment donat tens que dir que no passa res, ¿vale?
2: Sí, és el...
1: Primerament, jo dic perquè normalment per qualsevol tipus de cobertura es comença educant la gent nova.
2: Sí.
1: Vale? Una mica pues, amb aquell sentit de... Escolta, em pots venir a treballar aquell dia? Si no pots, digues no.
2: I mira, aquest dia no persona. Puc,
1: És que, de fet, dic trucar perquè ho estic normalitzant, no s'hauria de trucar. Perquè no s'hauria de trucar en el teu temps de descans ni en els teus dies de vacances.
2: Sí, no n'hi ha saber.
1: Això és la llei de la desconnexió digital que hi ha i l'empresa la té que aplicar. Vale? L'ha d'aplicar.
2: Sí.
1: Per tant, o una de dos... Si va bé, doncs, a la finestreta hi falta gent, tu vols treballar i pots treballar per la teva configuració de descans i calendaris, doncs endavant. Però si no, Si no, has de ser prou valent i dir, mira, no em va bé, i punto, no passa res, no, sí, estàs, sí, no, sí, estàs fent,
2: sí,
1: res,
2: sí,
1: malament.
2: Sempre jo dic, no, tu, si vols agafar el telèfon, agafes el telèfon, però sempre d'una manera que tu diràs si realment t'interessa venir aquell dia a treballar o quedar-te a casa. I no passa absolutament
1: res. I jo crec que també juga una miqueta amb la necessitat, no? Però també hi ha gent, sí, que entra a treballar i et fan contractes a temps parcial a cap de setmanes o contractes amb configuracions diferents,
2: més aviat és...
1: i llavors quan falta personal et diuen, escolta, em pots vindre demà a treballar? Bueno, clar, la gent acaba dient que sí perquè li va bé econòmicament i ho necessita, no, però l'empresa que sàpigues que estan complint perquè la gent que esteu amb un contracte parcial no feu hores extres, feu hores complementàries i us haurien, sí, d'avisar amb antelació perquè teniu el dret d'organitzar-vos la vida i el dret de poder disposar del vostre temps lliure. Curs va bé, endavant, però també us diré, tots sabem que cada estiu, que durant tot l'any, falten serveis per cobrir i que en molts casos, sí, podíeu estar perfectament, sí, perfectament, sí, a jornada completa. Han hagut casos que han denunciat a Inspecció de Treball, contractes d'estiu de gent que estava amb contractes parcials, que hem calculat totes les hores complementàries que s'arribaven a fer i a la pràctica era com si estiguessin a jornada completa. És a dir, cuidado, perquè quan passen aquestes coses, si el propi interessat no ho denuncia, el propi interessat, en la via que sigui, sindicalment, si podem fer una denúncia genèrica i sancionarà l'empresa o vigilaran o el que sigui. Però vull dir, en aquests casos, hasta igual la conversió del contracte podria ser a temps complet. És a dir, que cadascú...
2: Sí, en aquest estiu entenc que entra en temps complet.
1: La seva, no?, situació, jo perquè, no, perquè ho ha de fer per un mateix.
2: Jo crec que aquest estiu, si el contracte aquí ja són a temps complet, no? Que cap,
1: sí, si són a temps complet, doncs n'ha après la lliçó.
2: D'aquest estiu, però millor, després ja començaran la roda que han de comenzar.
0: Muy bien, y bueno, como hemos estado hablando de derechos, de conseguir derechos y de
2: derecho izquierdo
0: y de la lucha que hay que hacer para conseguirlo, y ya también, como hemos hablado también de la canción esta de Fins-Aquí-Hem Arribat, de Al Cru, pues ¿por qué no? Vamos a hablar de esos compañeros y compañeras que a veces la lucha se les hace un poco cuesta arriba y necesitan un poco de descanso. A lo mejor tienen necesitan un tiempo para volver a coger energía y recargar las pilas, pero que siguen siendo de los nuestros y de las nuestras. Esas personas tienen que seguir luchando, no se pueden quedar en el sofá y venirse abajo. Aquí estamos esperándoles para seguir luchando. Vamos a poner una canción a todos estos compañeros y estas compañeras que necesitan un poquito más de fuerza, que se llama, que también es de Al Cru, y se llama Ondas Nostras. Ya sabéis que esta música solo la podéis escuchar en radiorosco.contrabanda.org, si escucháis el podcast en una plataforma comercial de contenido digital.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Llam que te fot, que és millor que trufes. Llam que te fot, que és millor que pa. Llam que te fot, que és millor que trufes per sopar.
1: Yo, pizza, potser és més fàcil parlar-ho.

l'última fila del bus, segueixo amb el focus a la rereguarda. Oblido la pàtria, menjo la fruita del lotus, tota la merda. És un abús, cims i abismes, pebla, guarda. Un parell de calos, tot és confús, la vida cal sortir a buscar-la. Picàvem els timbres, tornàvem del cole. Xavals pillant datos a la porta de l'Apple Store. Tu, vigila la prole, que ara tots són al Capone. Els gàngsters són discrets, batros, parole, parole. Vinc de l'espai exterior.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Hola, bona tarda. Aquí comença l'Escarlata O'Hara. Una setmana més a aquesta hora dedicada a la música jamaicana, aquí el 91.4 l'FM Contrabanda.

0: Bona tarda, Àlex.
1: Hola, bona tarda.
0: Bueno, avui estem gravant a casa, així que estem encara experimentant amb una taula nova que tenim. Si sona una mica precari, no és perquè falli la taula de la ràdio, que aquesta ja l'hem...
1: Que també.
0: L'hem abandonat, sinó que estem fent proves amb una taula nova. I bueno, avui us hem preparat un programa carregat de novetats. Feia dies que no fèiem programa així amb una mica d'agenda i novetats discogràfiques, així que avui aprofitarem. I que probablement sigui l'últim de novetats de la temporada, perquè ja el juny ja no sonaran cap programa més, el juliol farem un parell o tres, així que...
1: Sí, tenim pendent la segona part de l'Especial Baixos, que vam fer la setmana passada, i per finalitzar, com sempre, el resum de la, bueno, els que més s'ha agradat de la temporada, així que

0: I bueno, com sempre recordem que a part de Contrabanda FM estem sonant també doncs, altres ràdios que fan, ens remeten al programa, els agraïm des d'aquí, saludem tots els oients, doncs la gent de Somrigui FM,
1: Radioactiva en Alcoi,
0: Radio Topo de Zaragoza,
1: Radio Gallinera en Val de la Gallinera,
0: Irola Irratia a Bilbao
1: i Ovejas Negras per tota la galàxia.

I vinga, anem al primer tema del programa, una cançó dels Scatolites, un clàssic, el Christine Killer, i comencem aquest programa doncs, carregat de novetat bastant interessant.

0: Molt bé, doncs aquí ha sonat aquest primer tema de la nit, aquesta cançó dels Scatalites, que sempre venen de gust d'escoltar. I bueno, altra banda que també ens agrada escoltar molt, els Smooth Beans, que avui els tindrem sonant de fons. I comencem amb la primera novetat del programa. Doncs ens ha sorprès les Testarudes amb el primer EP. Tenien diversos singles, un EP, i doncs acaben de publicar l'Aymara, el primer EP, que la veritat que hi ha un salt qualitatiu, jo crec, amb els temes.
1: Sona prou bé. Jo, la veritat és que he pogut escoltar el disc una vegada, un parell de vegades aquesta setmana, però sí que és veritat que sona prou bé. Els temes estan molt currats. Molt alegre, no? Com sempre, jo crec que transmet una mica, no?, la festa i el bon rotllo que tenen sempre els concerts, les testarudes, perdó. I la veritat és que sí, sona prou bé. I bueno, suposo que ara de cara a l'estiu estaran actuant per un munt de llocs, així que hi haurà moltes oportunitats de veure-les en directe. Van estar presentant el treball fa unes setmanes aquí al Paral·lel amb Agarruda, en aquesta banda brasileira. I aquest Aymara, editat per Buen Ritmo, crec que ja ha sortit, no? Perquè crec que la data era el 18 de juny. I bueno, hi havia una comanda que podies demanar el disc signat per la banda. No sé si encara és possible o no, però bueno, si no, ja a Buen Ritmo us podeu fer una còpia d'aquest LP del Aymara de les Testarudes.

Doncs anem a escoltar un dels temes que apareixen en aquest nou treball de les Testarudes, que a més són temes propis aquest cop, no són versions i tal, o sigui que molt bé, anem a escoltar la cançó titulada Taracea.

0: Alfons. Hi ha tercer EP, primer amb canvi de cantant, sí que hi havia hagut algun single i tal, però primer treballia amb cara i ulls amb la nova cantant.
1: I bueno, la veritat és que bueno, potser nosaltres no som molt equitatius perquè és una banda que ens agrada molt aquí el programa Els Esbrutins, així que potser la nostra opinió no compta molt, però bueno, ens ha agradat. La veritat és que ja havíem vist el grup amb la nova cantant, però bueno, encara no havíem pogut gaudir de cap LP grab, no? Enregistrat en la nova formació. I estem molt contents, la veritat és que sona prou bé aquestes melodies, aquests cors que tant ens agraden aquí. I sí, és segurament un dels treballs que m'assonaran en les darreres setmanes.

No innoven, però bueno, és que ho fan molt bé, els smooth beans. També potser fan més barreja de veus, no? La cantant, ara en recordo l'altre noi que canta també. O sigui que jo crec que han trobat com un punt mig entre la banda, la primera formació i la nova, i està molt bé. Musicalment és, bueno, no hi ha cap sorpresa, és so smooth beans 100%, i no defrauda. Anem a escoltar un tema sencer d'aquest Sin Dudar, la cançó titulada El Efecto.

Molt bé, doncs així ha sonat aquest tema dels Smooth Beans, que bueno, seguim escoltant de fons, ha pegat fort aquest nou LP.

0: I tornem amb una banda doncs, que ara fa un any ja havien tret un single i sembla que han tornat a treure un nou single ara fa uns dies, al mes de maig, la família Torelli. Es tracta d'una col·laboració amb Roger Ribas, així com una versió d'Up que han fet, no? L'home del Dab. No sabem si és com un avançament d'alguna cosa una mica més grossa o no, un single només.
1: Sí, perquè darrerament ens sorprenen així la família Torelli, que treuen aquests singles així sense massa informació. Hem estat intentant investigar una mica, però no tenim molta més informació que compartir amb vosaltres. Però bueno, sempre contents de presentar temes d'aquesta banda que ens agrada. I a més, bueno, aquesta col·laboració amb el Roger Ribas, tot un, no, un referent de les tecles d'aquí a l'escena. Així que bueno, a veure què us sembla aquest tema.

0: Molt bé, doncs aquí seguim. Esteu escoltant l'Escarlata O'Hara al 91.4 l'FM, Contrabanda. Avui fent un programa de novetats que feia dies que no en podíem fer. I seguim amb un altre... És un single, en aquest cas, un avançament del que serà el nou treball de la gent dels Northeast Escaixes Orquestra. I la veritat és que han tornat com els seus clàssics i ens ha agradat molt.
1: Sí, prometen que és un altre band en el que tornen als orígens de la banda, aquesta Big Band, en el que revisitaran uns quants estàndards de jazz, però bueno, sempre amb aquest toque jamaicà, no, dels jazz que posen. I bueno, la veritat és que nosaltres encantats, perquè sí que estava, ens agradava el Santerir, no? Aquesta fase que hem tingut una mica experimental, podríem dir, no? Que hi havia temes molt, molt guapos, però bueno, ens agrada més. Nosaltres, bueno, ja sabeu que som més clàssics, tirem sempre pel mateix. I així que, bueno, molt contents que tornen al redil, aquest del Northeast. De moment aquest single, i suposo que en breu, en poques setmanes, tindrem el LP ja per aquí.
0: Que bueno, si ho hem dit, que és un single que... L'avançament del nou treball que l'edita Brixton. I bueno, és un estàndard de jazz, el Whatever Lola Wants, doncs reinterpretat pels Northeast Escaixes Orquestra.

0: Molt bé, doncs seguim després d'escoltar aquest tema dels italians Narcisse Caggiasso Orquestra. Seguim amb un tema que, bueno, un single que publica la Panxita ja fa uns dies, el passat 8 de maig. Es tracta d'un single on apareix amb Paranoia i el Solat Ventures, sona molt bé tot el que fan.
1: Sí, tot el que fan els dos d'Alpenses aquí ens mola molt, i a més la veu de l'Amparo, pues, una bozarrón, així que una bona barreja. A veure que, si us agrada.
0: Anem a escoltar el single aquest, que es titula La Verdad.

0: Molt bé, després d'escoltar aquest single d'en Paranoia que han gravat amb la Panxita Records, amb la gent del Soul Adventurers, seguim amb més temes de la Panxita Records. Anava a dir novetat, però aquest s'havia quedat una mica al tintero, l'hem rescatat, és un tema que vam publicar a principis d'any, però bueno, havíem anat arrossegant i avui aprofitem i el posem, doncs, a un tema que va treure la gent dels Roof Bandits amb la Panxita Records. N'hi ha un altre més nou també que han fet amb els Soul Adventurers.
1: Sí, ho deixem d'aquí a 6 mesos o així, no?
0: Sí, per la tornada a l'estiu el posarem.

Doncs res, anem a escoltar aquest single dels Roof Bandits, doncs aquesta banda que no para de treure temes, la veritat que estan força actius, i escoltem aquest Venus dels Roof Bandits.

0: Molt bé, doncs ja anem acabant el programa, anem a rescatar una última novetat. És un invento, no?, una mica?
1: Sí, bueno, aquestes coses que fan ara, no? Bueno, no ho sé. A veure, posarem perquè és del gran Antonelis i tot el que tingui que veure amb aquesta llegenda ens agrada. Però sí, és com no? Han rescatat unes gravacions antigues, han fet com una mica d'enginyeria de so amb la veu, per retocar la veu i tal, després han regravat les bases i els temes instrumental i, bueno, pues han tret de la màniga un nou àlbum d'Antonelis que, bueno, amb moltes pinces, no?, jo crec.
0: Sí. Jo crec que han intentat imitar el que fa últimament Liquidator, però amb una mica menys de gràcia. I té un so bastant curiós, però, bueno, com que Antonelis ens agrada molt, escoltarem aquest pòstumus àlbum, doncs aquesta reinterpretació dels temes d'Antonelis amb la veu original. I anem a escoltar un tema, el Love Again d'Antonelis.

0: Bueno, com veieu, doncs un disc bastant experimental en el que a Rocksteady, pel que fa al Rocksteady. I res, despedim ja el programa fins al proper programa d'aquí 15 dies. Ho farem amb un tema dels Agrolites que han estat tocant per Barcelona recentment. I res.
1: Esperem que us hagi agradat el programa. Fins la propera. Salut.
0: Vinga, salut.

els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que amb dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Bikies, doncs parlem de viatge, que és algo que en principi ens agrada a totes o quasi totes. I alhora, pues, lligat a això, també parla de turisme. Al final és una cosa que està modelant des de fa molt temps la nostra ciutat, Barcelona, i fins i tot el barri que acull a Bikies. Però escoltant també veus que ens venen d'altres bandes molt vinculades a la vida d'algunes de les Bikies, que ens expliqui també què passa per altres contrades. I és que al final, bueno, potser totes també som turistes, no? Ens afecta com a la nostra ciutat o poble impacta aquest, però a vegades a fora a vegades també ho fem. Bueno, vinga.
1: Ei, Bikies, us acosta el bon temps. I, bueno, després de parlar de Bikearchics, doncs cal que parlem una mica del que farem aquest estiuet, o dels viatges que hi hem fet, o del maleït turisme que tot ho embruta i ho perverteix. Qui sap, un programa emocionant. Vinga, jo portaré un parell d'àudios d'algun projecte interessant i d'alguna col·lega que domina les noves formes de turisme. Espero que

0: dies, avui ens toca parlar de turisme, quin tema més interessant. Per un cantó ens agrada molt viatjar, parlarem una mica d'això, per l'altre, el turisme, quina por aquesta paraula. Clar, a Barcelona tenim un gran problema amb el turisme, parlem del turisme de masses, parlem dels pisos turístics, de la gentrificació, del turisme de borratxera, dels creuers, dels autocars, del parkway, de la família. Tenim molts temes dels que tocar i bueno, les polítiques públiques que semblen que la ciutat estigui gastant els turistes. El turisme de masses,
1: per tots vosaltres, vosaltres, vosaltres. Des de les profunditats del arriba. L'espai que no és molt.

0: Ei, bona tarda, criatures dels mons celestials. Com estem? Com anem? S'aturem una mica? Ja s'acosta l'estiu i tothom està estressat perquè què farem? Ja tenim el FOMO, ja tenim les ganes de posar-nos morenes, ja tenim les ganes de que puguem menjar com uns tocinós, no ho sabem. Però bueno, avui per tot això en parlarem molt a les Valquíries, una mica en aquests nostres programes oberts de màxims. Entrarem una mica en el món del verano, és a dir, parlarem de turisme, parlarem de viatges i parlarem de coses fastigoses del món turbocapitalista.
1: Com sabeu, les Valquíries és un podcast...
0: Ah, perdoneu, aquí rota, perquè estic rota per dins.
1: Aquí és cool. Com sabeu, Valquíries és un podcast que fem des del regne, la república de Vallharja, per enllaçar amb el darrer podcast i així actualitzem una mica infos que el vam dedicar a parlar desnonaments, desallotjaments que passen per aquests lares i per tota la ciutat. Dir-vos, trobareu la info en el text del darrer podcast nostre, que hi ha novetats en diverses coses, sempre n'hi ha, i per això de fet vam afegir algun àudio i tot posterior al dia que vam gravar, per exemple, per quan ens explicaven coses del Raval, doncs va passar després l'ordre de desallotjament de l'Àgora, que ara, a dia d'avui, que estem gravant això nosaltres el dia 18 de maig, s'ha posposat, ens alegrem, però aprofitem per dir que igualment també en aquell moment encara no estaven llançades i ara sí que ja ho estan, dues campanyes de goteo, una del barri del Raval, de la gent del veïnat d'allà per la campanya i recollir diners per la campanya contra l'ampliació del MACBA que ens explicava l'Iñaki, i en el barri de Vallharja o en la República de Vallharja, pues aquest goteo que ens mencionava l'Iru que venia aquí, ara ja és una realitat. Veieu una mica el vídeo, mireu a què es destinarà aquesta campanya, i entre les recompenses dir que una és fer un taller amb les Valquíries
2: de ràdio. Sí.
0: Incredible.
1: Que potser no ho diu allà, sapigueu que per a bien o per a mal és amb nosaltres. Bueno, doncs parlant de ràdio, ja sabeu que nosaltres ens podeu escoltar des d'iVox, és la plataforma on ho pengem, però també des de dues plataformes afins, si preferiu fer-ho des d'un altre lloc.
0: Que hauria de ser així.
1: Exacte. Que són, no heu de viatjar molt, són i Gràcia, que és de podcast dels barris del districte de Gràcia, i la red de podcast amb K, que és més podcast de tot arreu, sobretot de parla hispana o en català, euskera i galego, amb una visió més antagonista, diguem, i vinculada a Ràdios Lliures. I Ràdios Lliures, precisament, dues ens redifonen. Ràdio RSK, des de Nou Barris, i Contrabanda FM, des de la Ciutat Vella, per tot de la Ciutat Podrida, que és on ens ha vist néixer. I a part tancar aquesta intro, felicitar Can Carol, l'espai que ens ha acollit, que va fer l'aniversari, van celebrar. També la Fusteria, un altre espai veí, i vam treure el cap. I que entremig de tot això pues, hem tingut també de tot, i vinculant-ho a programes anteriors, fins i tot notícies de polis infiltrades en dies de vaga i de manis en educació i ensenyament, com és el dia d'avui, 18 de maig, a la ciutat de Barcelona.
2: Doncs sí, doncs jo sóc Hilda. Des d'aquí volia primer de tot donar les gràcies com sempre a Can Carol, al casal de barri de Vallcarca, que com sempre ens acull aquí, i res, és un espai de gestió comunitària on impulsar projectes d'entitats, col·lectius i veïnes, concretament al carrer de Cambrils número 24 de Vallcarca. I sí, la veritat és que enllaçant, com deia School, important, a veure si tothom podria ajudar, tothom que pugui ajudar una mica al goteo de Vallcarca, que realment necessitem bastants diners més per fer front a la lluita que estem fent i per pagar multes que ens estan posant. Si aneu, per exemple, a les redes socials, a Instagram, de Som Barri, que és a Vallcarca, trobareu el codi QR des d'on podeu fer una donació, ni que sigui de 5 euros o... Tot ajuda ens permet seguir donant la batalla contra l'especulació i per un barri digne. I sí, també novetats des de Vallcarca, també, bueno, d'aquí poc arribarà, bueno, ja ha arribat l'ordre de desnonament del taller, i bueno, està atentes perquè hi haurà convocatòria, hi haurà manifestació i estem organitzant per parar-los una mica els peus, perquè és que això no pot ser. Res, a part d'això, com sempre dic, ens podeu escriure al nostre mail valquiriespodcast@gmail.com si ens podeu demanar un possible programa o criticar-nos o enviar-nos cançons o el que es vingui de gust, qualsevol cosa, vaja. I també tenim l'Instagram de les Valquíries, que és Valkyries Podcast a Instagram.
0: Molt bé, doncs preparem les maletes, reviseu que tingueu el passaport en regla, no? I la targeta de sanitària per viatjar i comencem un llarg viatge.
1: Ho podem fer amb una cançó, si us sembla?
0: Vinga.
1: D'un bueno, artista que veig que tenim coincidències algunes Valkyries, que és la Maria Jaume. Viatgem a Ses Illes, a Sa Roqueta, i des d'un disc que, bueno, és que quasi va al dedillo.
0: És el disc del programa, eh?
1: No? Nostàlgia Airlines, i hem coincidit, no?
2: Sí, sí.
1: Hilda i School en el model a posar, i després quin tema serà, bueno, ja ho descobrireu. Però el disc, l'àlbum, bueno, almenys us el recomano senceret.

0: Bé, valquíries, estimades, entrem ja en la reflexió per donar peu a l'entrada a Valhalla d'alguna cosa relacionada amb aquest món que parlarem avui, dels viatges, el turisme i tot allò que se li envolta. I bé, doncs fem els nostres mongòlogos inicials per donar-vos una miqueta de context o reflexions personals d'aquests que promovem aquest maleït podcast. Doncs bé, jo tenia com una petita referència que sempre ens transporta en aquests temps pretèrrits, no?, de la humanitat, i més en el cas del turisme, que és una activitat totalment recent, fomentada una mica a partir de que hi hagi hagut mitjans de transport que permeti que sigui assumible, no?, en aquests intervals de descans laboral, que li diem ara actualment vacances, doncs poder viatjar a qualsevol punt del planeta. Però no és veritat que tothom ho pugui fer, perquè suposo que sou conscients que el 80% de la població mundial no ha agafat mai un avió en la seva vida. I bé, doncs és una part concreta de la societat mundial, si estem ja en una societat global, doncs les que practiquem aquesta activitat tan disfrutona, no?, de fer cues d'hores i hores per fer fotos i anar col·leccionant un àlbum de cromos de destinacions i llocs emblemàtics del món mentre explotem a la població local i fem de tot tipus de turismes, des del turisme sanitari al turisme sexual, no? I bé, doncs penseu que a la prehistòria la gent viatjava o feia aquestes, no, recorreguts, doncs està demostrant que en el fons molt més del que ens pensem, no? O sigui, la societat estava molt més connectada del que ens pensem, i hi ha un gran part de la població dels grups, o sigui, els estudis genètics que han fet de grups prehistòrics estan trobant que no tenien tots la mateixa adscripció genètica, sinó que tenien un gran percentatge de poblacions que formaven part d'altres grups, no? I s'estudia com aquesta possibilitat de que la gent tenia de, un cop a la vida, deixar el seu grup, el seu clan, la seva història i desaparèixer, viatjar uns anys, o jo què sé, dècades, o no tornar mai, no? I conformar aquest espai del viatge iniciàtic o el viatge vital, no?, cultural. I d'aquesta manera és com s'havien intercanviat moltes coses i molts coneixements, que és el que d'alguna manera el viatge com a tal ens hauria de portar, no? Després, al llarg de la història, doncs, hi ha hagut mil experiències de viatgers o de circumstàncies, no?, en aquest romanticisme que ens enganxa, no? Aquí ja veig el llibre de la pirateria, no? O podem entendre tots aquests heretges que havien de fugir, però que al mateix temps hi havia aquest esperit, no?, rebel i romàntic de descobrir altres mons, no? Sempre hi ha hagut coses com el profit al darrere, no? Però en el fons la gent sempre ha tingut aquestes ganes de descobrir nous mons, i això ha sigut una qualitat. Però arribem a la versió aquesta, no?, que ara mateix el turisme ja és com una cosa que, per molt que canviï l'escenari, la pràctica és la mateixa, és una pràctica del disfrute, no?, d'aquest de, pues, anar a un lloc on l'habitació, la casa, l'hotel o l'espai, l'Airbnb, o aquestes coses, no?, pues, són llocs de decoració que trenca una mica la teva rutina, perquè estem tots atrapats en aquest dia a dia, no?, quan al final el que seria ideal és fer turisme a casa. I això em porta per acabar el mongòlogo, un dels meus companys o un amic de vida, no?, que l'home està tan embargat i tan endeutat que no pot seguir el ritme de viatges que la seva generació li demana, i per tal va prendre la decisió de fer veure que viatjava, pues, a través de la tele, no sé, feia com, ho explicava un fons de pantalla, i es vestia com de turista i es anava fent fotos, no?,
1: El
0: per dir,
1: robador.
0: ah, sí, dins de casa seva, no?, llavors feia turisme a casa seva, pues, per fer com una acció en aquestes xarxes socials, amb aquesta pressió d'haver de demostrar que estàs viatjant contínuament i que ets una persona popular i interessant.
2: Sí, m'agrada molt aquest concepte de turisme de proximitat, no? La veritat, jo sóc molt pro d'això. A part de que no agafo avions i aquestes coses, sóc molt pro de, no? Per què anar tan lluny si no coneixem el que tenim al costat de casa, i al final, no sé, potser hi ha un impacte, doncs, menys impacte si fem això, que si ens posem a creuar el món per anar 2 dies a no sé on. Però bueno, sí, jo el que volia centrar una mica, explicant una mica la lluita que hi ha, el per què, no? El per què de la lluita que tenim. Bueno, parlo de Barcelona en concret, però per exemple, sóc conscient que va començar a Canàries, que tot això del tourist go home i aquesta lluita contra el turisme. El per què, no? Una mica de tot això, perquè a vegades des de les notícies o des de fora, pues, ho pinten com turismofòbia, com si fos algú, pues, quasi, com si fos quasi racisme, com si diguéssim. I no, hi ha uns arguments i unes raons molt, molt clares, no? De fet, ja també s'ha creat un moviment en contra del turisme massiu a Barcelona, que es diu Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, i tots aquests moviments i doncs, clar, denuncien que la massificació expulsa els veïns, encareix l'habitatge, precaritza la ciutat. Llavors, doncs, per això hi ha accions de protesta, no?, que inclouen manifestacions multitudinàries, talls d'accessos hotelers i campanyes polítiques per sancionar pisos turístics il·legals. Llavors, els arguments principals de les protestes, doncs, són sobretot l'emergència d'habitatge, els pisos turístics, no?, que fan molt de mal, redueixen l'oferta residencial i disparen els preus dels lloguers. Els propietaris han vist que fent pisos turístics, doncs, poden fer molts més diners. I, bueno, i això és un problema, perquè si no es regula, doncs, aquí la gent que viu aquí cada cop té més difícil aconseguir un pis, una habitació o el que sigui a un preu més o menys digne. Però també hi ha, per exemple, pressió sobre els serveis, que és saturació de l'espai públic, el transport i deteriorament del medi ambient. També es crea com una precarietat laboral, no? Es denuncia que els beneficis del sector no es reparteixen i els treballadors pateixen sous baixos i condicions d'explotació mentre s'enriqueixen com sempre els mateixos, no? També hi ha un model econòmic que és com rebuig a projectes com l'ampliació de l'aeroport del Prat i reclamació de reduir l'arribada de creuers, per exemple. I bueno, doncs aquestes són algunes de les raons per qual tenim una, a vegades ens pot semblar des de fora una mica agressiva, no?, la nostra campanya de Tourists Go Home, però és que realment aquí suposo que una mica a tot arreu, no?, realment fa molt de mal el turisme en massa.
1: Doncs acollint ara la pilota o el relleu, també ens va bé, o a mi em fa gràcia, vam començar dient per què vaig proposar aquest tema, que anem, ja sabeu, rotant una miqueta a l'hora de proposar temes per Valquíries, perquè, bueno, tant per la interpel·lació que em feia a nivell personal com a totes les que estem aquí, no?, nascut o, bueno, com a mínim veí de Barcelona, ciutat on ja sabem el turisme, com a tot arreu té un pes, però en aquesta ciutat especialment, pues és més marcat. I alhora, en el meu cas, pues jo també originari d'una altra gran ciutat turística amb una realitat molt diferent, però potser hi pot haver paral·lismes, que és Cusco, que és d'on és ma mare, al Perú, i on justament coincidia que jo hi anava després de 10 anys i pico de no haver-hi anat i visita que per primer cop feien els meus fills. I llavors això em portava a reflexionar tant que, com deia Rota, s'acosta l'estiu amb les ganes que tenim totes o de buscar el fresquito o de ficar-nos morenos o a dues coses alhora, però en el meu cas, pues, a sobre aquesta, bueno, pues aquest remenament o el que em feia tornar anar a Perú, jo que com hi vaig quasi un cop per dècada o una mica menys, pues veig fàcilment a vegades l'impacte o el canvi que hi ha, no?, que com molt més que quan vius a un lloc constantment. I que em posava, pues, sobre la taula una cosa que jo crec que bueno, tot segurament avui sortirà aquest tema, que és aquesta dicotomia en què patim en certa manera danys col·laterals a molts nivells, l'habitatge és un però no només, del fet de viure una ciutat o barris turístics, però alhora nosaltres fem turisme. Almenys la gent que estem en aquest racó de món privilegiat, no?, com heu explicat, pràcticament totes ho fem, amb més proximitat o menys ho fem. Llavors, per això també, d'una banda era veure aquesta, pues, ampliar una mica el focus, no?, veure-ho ja no només també des de la crítica clara, no?, sinó també recollint la realitat de que també nosaltres ho fem i quin impacte també generem, fins i tot a vegades dins de la nostra mateixa ciutat, quan anem a fer no sé què, a no sé quin altre barri, amb efectes també a vegades gentrificadors que nosaltres mateixos fem. I de per poder, d'altra banda, alhora obrir el focus i dir, doncs, bueno, parlem de turisme avui, amb molts turismes que hi ha, segurament, però també potser de viatjar, que per molta gent, doncs, són coses, semblen que sigui el mateix i no és el mateix, o sí, llavors debatem. Llavors, per això, com sempre, perquè no sigui algú que només sigui les nostres palles mentals, no?, hem volgut recollir les opinions i les visions de diversa gent. Des de gent, com ha mencionat Gilda de l'ABD, sí, que ens envia un àudio i explica una mica en el cas concret de Barna, no?, des dels barris com s'està lluitant,
0: sí,
1: fins a gent de d'on, per exemple?
0: Bueno, tenim àudios de projectes de turisme sostenible, d'una masia del Parc del Montseny, la Morera, després volíem un consell de cicloturisme, tenim diverses coses, no?, també és de, doncs, aquestes xarxes socials del Home Exchange o coses així, o de la Cofreria Pirata,
1: Clar, també. I sí, i acabar d'alguna manera per parlar també a algú d'una visi de bueno, de qui viu el viatjar d'una manera diferent i que per tant no ho denomina turisme, pues també que ens explica que en aquest cas a part anirà lligat a un homenatge a molt sentit, que també amb el qual volíem acabar, passant perquè jo també he tingut ganes de recollir alguna veu d'allà de Cusco.
0: Perfestos.
1: Propera, però alhora jo crec bastant, bueno, amb bastant anàlisi de lo que viuen allà, i així podem també comparar què passa. I en aquest sentit, pues, avui és d'aquests programes.
0: Tenim un superconvidat.
1: Sí, és un d'aquests podcasts que no fem habitualment, ara en portem ja dos seguits així, on portem algú presencialment. Ja sabeu que sempre intentem també que sigui gent del barri o dels barris. En aquest cas, l'Albert Arias no s'ha hagut de desplaçar molt. Vens de casa?

0: veure-ho com en algun moment també des de les institucions i també pues, evidentment com a veí. Ja ho hem dit, és evident, i la gent que ens escolti que no sigui de Vallcarca pues, pot entendre que en aquest tros de ciutat en concret pues, el turisme està afectant o afectat d'una manera pues, especial més que altres. No? És una cosa que ha anat sortint a anteriors podcasts. Pues, per tot això, i segur més altres vessants que tens, bueno, també com totes, de que també deus viatjar, o no ho sé, eh? Em dóna la sensació. Jo vas, et veig fora, bueno, anava a dir fora Barcelona, però no, en el límit coincidim amb algun fet vital que ens fa coincidir amb l'Albert. Bueno, doncs per tot això, doncs moltes gràcies per venir i aquí sí que et deixem presentar-te a tu mateix.
1: Val, perfecte, doncs bueno, moltíssimes gràcies per convidar-me, és un superplaer. I bé, jo actualment soc professor de la universitat, la qual cosa vol dir moltes coses i vol dir molt poques, però bàsicament em dedico a la docència en polítiques de turisme, però sempre en l'àmbit urbà, que és el que em preocupa. El que em preocupa no és el turisme, és la ciutat. No? I això ho he anat arrossegant al llarg de molt de temps i tirant enrere, doncs, fent recerca també, tirant enrere amb una tesi doctoral sobre el tancament del Parc Güell i tirant enrere una mica fent consultoria de polítiques públiques i urbanístiques entorn al turisme i una mica més enrere havia estat director del Pla Estratègic de Turisme 2020 a l'Ajuntament de Barcelona, el primer govern Colau, i encara més enrere, una tesi doctoral que no s'estava fent però que per primera vegada, diguem-ne, obro la caixa de trons d'Airbnb, i encara més enrere amb un activisme al Parc Güell intentant que no ens el tanquessin del 2007 al 2013.
0: Des del col·lectiu Defensem el Parc Güell.
1: Des del col·lectiu Defensem, des d'abans del col·lectiu de Defensem el Parc Güell, amb moltes coses que van traspassar-hi, entre altres el 15M, que ens va anar molt bé, crec, i que en podem parlar, de com reconfigurar les relacions entre els moviments veïnals i totes aquestes dinàmiques globals que ens atravessaven, en aquest cas el turisme al Parc Güell. I una tesi que, com he dit, es diu La tragèdia del Parc Güell, perquè és una tragèdia grega, evidenciant doncs, una gran derrota que és per mi va ser el tancament i la regulació d'un espai públic adduint una massificació turística. No? Moltes coses, però jo crec que fins aquí. I bueno, soc veí de Vallcarca, abans ho era de la Salut, vivia a un carrer sota de l'entrada principal del Parc Güell, i l'última mudança, que va ser venint aquí a Vallcarca, la vaig fer amb caixes de botigues de souvenir amb qui tenia molt bona relació al carrer Larrar, així que tot ben contradictori segurament i ben complex.
0: No? Bueno, com és la vida, almenys la de les vaiquíries, estem aquí. Bueno, ja veus, són moltes coses barrejades, no sé, us sembla, però potser per començar, i segur que aniran a la conversa sortint coses que tenen a veure amb tot el que has dit i que nosaltres hem introduït també, pues, podem començar per algú.
2: Sí. Està perduda Barcelona?
0: Jo anava a dir, podem començar per alguna cosa proper i fàcil? Sí.
1: Venga. Està en un moment crític, crec. I el turisme és un vector clau, però si fem un zoom out una mica més gran, hi ha tota la qüestió també de... Hi ha una qüestió inherents de la desigualtat de la relació renta-treball, que crec que és fonamental. O sigui, aquí a Barcelona, els que treballem a Barcelona cobrem molt poc pels costos que hem de fer front, amb una pressió brutal, amb uns metres quadrats de carrer i d'habitatge que cada cop tenen més competència, i el turisme, però altres mobilitats, diguem-ne els expats, els digitals nòmads i tota aquesta gent pot fer front a preus més alts, i els que hi treballem no hi podem fer front. Per tant, aquest per mi és com la gran batalla, i que s'accentua amb polítiques infraestructurals de port i aeroport que fan que estiguin alienades absolutament del que passa a la ciutat, perquè la seva lògica és de creixement financer constant i fa que s'hi aboqui cada cop més gent en una ciutat que, òbviament, té molts símptomes de dir que estem arribant a un límit molt clar. Sense tenir la tentació de dir quantes persones, perquè crec que no va tant de quantes persones, sinó
0: de model.
1: Jo no estic absolutament en contra de parlar de models, perquè ens porta a llocs comuns,
2: a presons.
1: Que estem molt d'acord, sostenible, responsable, inclusiu,
0: però que no volen dir res, vols dir, no? A la pràctica
1: es parla absolutament de tot, s'esquiven tots els bultos, i al final les relacions socials i econòmiques derivades d'aquestes trobades i d'aquestes feines i d'aquestes aquests encontres,

0: doncs ho són, no? I no sé, està molt fotuda la cosa. Sí. I el turisme és un vector, però no només. Jo crec que li carreguem massa culpa al turisme, a vegades és un boc expiatori de moltes coses que funcionen molt pitjor i que el turisme intensifica. Jo crec que el turisme intensifica i amplifica les desigualtats que estem vivint a la ciutat.
1: Sí, nosaltres sempre estem dient que al final el problema és el capitalisme, no? Llavors, clar, el conflicte amb el turisme, no? Que s'emmarca en la lluita per l'habitatge, que alhora s'emmarca en la lluita contra el capitalisme i això.
2: Perquè turistes és quan estàs en una temporalitat molt curta, no? Representa com quines etiquetes sociològiques o...
0: Sí, és molt curiós perquè hi ha una batalla per la normativitat de què és el turisme.
2: Per les categories i aquestes coses.
0: Segons l'OMT, que és l'Organització Mundial del Turisme, el turisme és allò que fan els turistes. Què és un turista? Aquella persona que es desplaça fora del seu lloc habitual per més d'un dia, menys d'un any, per motius d'oci o negoci, la qual cosa no vol dir absolutament res. Per tant, també a nivell simbòlic, no? El turisme té moltes dificultats a l'hora d'entendre'l com un objecte també polític, perquè ens hi emmirallem molt sovint, perquè no entenem, no? Ho heu dit abans, és una cosa molt recent, llavors ara de què? Ens hem de posar en contra d'una cosa que ens agrada, no? I alhora veiem clarament com hi ha alguna cosa, no? Que no acabem de detectar, no acabem d'identificar, que ens està fotent fora, ocupant els espais, ens està pujant els preus, ens està fent incòmode la vida fins al punt de no voler viure més a certs llocs o deixar de visitar-los, no? I jo crec que això és... Bueno, hi ha unes dinàmiques que clarament s'hi poden associar, però bueno, el turisme, sobretot, el turisme és una indústria enorme a nivell mundial de transport, d'allotjament, però també amb els mercats financers superempaltats amb tot això. I alhora, doncs, bueno, és aquest desig d'escapar no, del dia a dia, de la quotidianitat, etc, etc, que bueno, forma part també del projecte modern, globalitzador, de com entenem el temps lliure, tot això que heu dit, no? I per tant, és molt complex.
1: Jo crec que hem de diferenciar una mica, no, turisme de masses o algun, una cosa és viatjar, no, d'una manera més sostenible, més respectuosa, més, no, cap a la població on estàs anant, cap al medi ambient, i l'altra cosa és el turisme aquest de masses que arrasa amb tot, no?
2: Sí, però igualment és això, hi ha molts llocs que potser són quatre viatgers que passen però ja alteren l'ordre simbòlic,
1: sí,
2: d'aquell lloc.
1: No? Però no alterarà tant com si arriba de cop un creuer de 3.000 persones. Segur. Que de cop fan...
3: Bueno, però el sentit que un impacte sempre hi serà, i després, sí, si l'impacte és positiu o negatiu, i negatiu en què, ja és el que suposo que fa més complex. Clar, abans tu heu dit, no, Marius, que és algo recent, i sí, està clar que ho és, però encara és més recent dins la història de l'humanitat. Si etiquetant-ho com a turisme, però encara és més recent el que sorgeixi o vagi cada cop més lligat a elements com les plataformes, no? Que ha canviat certes coses o ha accentuat, etc., ha introduït elements nous que fa que ja no només, per exemple, a nivell d'allotjament ja no només sigui allotjament en hotels i albergs, i que això és el que també ha fet accentuar problemes a nivell d'habitatge, clarament, no? Però no només, també suposa a nivell de... És que tot, no? La mobilitat, ara has fet mil exemples, un que li podríem sumar és l'impacte que té fins i tot amb els autobusos del veïnat de prop del Parque Güell i de la família, és un exemple claríssim. Llavors, en aquest sentit, que tu has mencionat abans que no, dins de la teva trajectòria has estudiat o alertat ja molt en l'inici d'aquell Airbnb quasi embrionari, no? que treia el cap, que ara és una realitat, i hi ha diverses plataformes més, i algunes en format diferent. Com, clar, també veus que això és una de les raons que fa que també la cosa, que tant d'una banda vagi canviant, afegeixi elements nous constantment, i alhora, entre cometes, el que és el control o seguiment, sigui des de les institucions o sigui des d'on sigui, el faci més, el dificulti, no? Llavors aquí no sé com ho veus tot això. Perquè sí, al final és la realitat principal,
0: crec,
3: ara, no?
0: Crec que puc afrontar aquesta
3: pregunta. A part dels creuers, que és algú gordo, heavy, però...
4: Deixa't parlar, home, va, Ernest, tio.
0: No, està bé. És clar, és més fàcil pintar-ho com un monstre, com un Godzilla, però en realitat no és això. Són els nostres veïns del segon tercera que estan banalment reproduint un sistema rentista, intensificador d'unes rentes, no? Per uns metres quadrats que fins al 2011, fins al 2008, 10, 11, que no és val a dir ara vinc aquí, eren, tothom tenia molt clar que els habitatges doncs, era un lloc per viure i permanentment, no? I tot això s'accelera, no? Hem dit les infraestructures, sobretot l'aeroport, els creuers és un tema a banda, perquè té una lògica diferent, si voleu després en parlem, però el que s'ha intensificat és el volum de gent que aterra a Barcelona per passar 2, 3, 4 dies, que és la mitjana de dos nits i mitja, 2008, és la mitjana de, no, de les pernoctacions a Barcelona. I a més hi ha un canvi de demanda fruit de la facilitació d'unes plataformes globals que pots estar a Barcelona o a Honolulu o a les Maldives i funciona exactament igual. Unes plataformes que a més asseguren la, ofereixen la seguretat tant a la persona que compra com a la persona que ven, molt més que un lloguer front dels impagaments, i això ho hem de tenir molt clar. El model d'èxit d'Airbnb és garantir unes rendes sense riscos,
2: sí, sí.
0: I que multipliquen, nosaltres vam fer un estudi 2, 3, 4 vegades el lloguer convencional, però sobretot està en aquesta seguretat de tenir aquestes rendes, d'acord? I això és important, també tenir-ho en ment. I l'altre... Sí.
2: Aquesta seguretat la tenen uns llocs determinats, o sigui, jo a Torelló puc posar el meu pis a Airbnb i no m'ho... O sigui, està clar que llavors parteix per construir aquest projecte de ciutat o de marca, que allà, sí, allà hi ha molta altra gent, que ja no només són els... O sigui, en el fons... Com a habitants, no? Estem participant d'un negoci conjunt que és un negoci de classe dels dirigents d'aquesta nostra societat o de la nostra ciutat en si mateix, que volen que sigui així. No?
3: Però jo crec que la seguretat la deies en termes legals, no tant de demanda.
2: Una mica més enllà,
0: no, el retorn de la inversió. És, Airbnb funciona com un garant d'aquest retorn. Sempre i quan això, a la finestra del 2011-2014, quan es van obtenir llicències per 240 euros de taxes i t'augmentava la plusvàlua d'aquest pis, una barbaritat. Jo crec que ara mateix, si mireu Airbnb, no estem aquí. El problema actual, o sigui, hi ha 9.000 llicències d'habitatges d'ús turístic, que són els que formalment tenen el dret a explotar el lloguer de menys de 31 dies, i això més o menys està controlat, el tema de la il·legalitat. Hi ha dos entrades molt fortes ara mateix que irrompeixen, jo crec que d'una forma que encara no en som massa conscients. Una és el lloguer d'habitacions o la fragmentació del lloguer turístic per habitacions, i l'altra és el lloguer temporal, que és aquell sublau, aquell que no està a l'empara de la lau, i que per tant té un marge enorme. Un està sublau i l'altre passa pel Codi Civil. Llogar una habitació no requereix una llicència urbanística ni està subjecte a la disciplina urbanística. Per tant, és un acord entre privats, i aquí és on creixen els monstres també i els fantasmes grans.
2: No? Però aquests, per exemple, ja no poden utilitzar la plataforma Representa? O sigui, sí. Com es fan? Utilitzen també?
0: És que Airbnb és una plataforma. O sigui, Airbnb no és un tipus de lloguer. Airbnb és una plataforma, com es diu això, un marketplace de lloguers.
3: I on hi ha tipus de productes diferents.
0: Exactament. Llavors, què ha passat? Que li ha posat l'Ajuntament fa anys que posa, diguem-ne, que va encerclant allò que era il·legal definit com a pis sencer llogat per menys de 31 dies sense llicència. Llavors, aquí hi ha una feina d'inspecció que jo la puc defensar obertament perquè és molt eficient, és de les més eficients, i podem estar... o sigui, que a Barcelona hi hagi aquesta cura d'aquest tema perquè és una qüestió pública i per tant hi ha un interès polític d'aconseguir que això passi, crec que és un dels èxits que hem de poder... N'hi ha molt pocs èxits i aquest és un d'ells. Ara mateix l'oferta que hi ha a Airbnb és de més de 31 dies o per habitacions. Mireu obertament i ho podreu veure. O aquells pisos amb llicència. Això és un altre...
3: I que per tenir llicència han de complir uns requisits que limitava molt.
0: Que no, sí. No s'havien de... No. És que durant... Aquí és on vaig. O sigui, tot això neix de la Directiva Europea de Serveis, que era la que garantitzava a partir del Tractat de Maastricht i de la Constitució Europea la lliure circulació de capitals i per tant la lliure creació d'empreses dins de l'espai europeu. I això va fer Això és del 2006 o 2007, ara no recordo de memòria. Això es va transposar a la llei estatal i després a la llei catalana, que és la que va dir, doncs a partir d'ara amb els habitatges hi podeu fer negoci també. Això és una decisió post-crisi bombolla d'un govern de la Generalitat. I aquest boom que Barcelona es va tallar el 2014 amb Trias, de la mànica que hi va haver a l'ESEPS precisament, es van espantar tots moltíssims. I això, tot això, allò va ser una conseqüència. Tot allò es va... No hi ha més llicències d'habitatge d'ús turístic des de 2014. Per tant, no hi ha un creixement d'aquesta oferta legal. Hi ha un cercle d'il·legalitat. Estem parlant d'altres coses. O sigui, d'un de 10.000 pisos que segurament estaria més d'acord en que haurien de destinar-se a altres coses, però també d'una demanda que espera poder llogar un apartament com ho fa a qualsevol altre lloc del món. I que si deixem l'aixeta oberta de l'aeroport no sabem molt bé on acabaran anant. No? I per tant estem en aquesta situació infernal en haver d'escollir el mal menor. Però
2: l'aeroport, per exemple, és una cosa que es vol fer créixer, no? Encara contínuament, es vol aconseguir multiplicar no sé quan el número de gent que pugui venir. No?
0: Jo crec que és la batalla final, és el monstre final quan amplien. Hi ha una evidència molt clara que totes les ampliacions de l'aeroport, ja sigui per terminals com per capacitat, l'últim al final han provocat salts, o sigui, aquests salts provoquen irrupcions bestials. Va passar el 2009, va passar el 92 amb els Jocs Olímpics, va passar el 2009 amb la nova terminal i pot estar passant. Estem a 57 milions de viatgers, la grandíssima majoria turistes que arriben i marxen, amb unes xifres molt poc transparents per part d'Aena. I, bueno, i també posar el focus amb la Ricarda està molt bé, però jo crec que hem d'elevar una mica la mirada i hem de discutir de què ens serveix tot això. La batalla l'estem perdent perquè si tu preguntes a qualsevol et dirà que sí que és bona idea, clar, perquè això són llocs de treball, volum de negoci, etc. No? El cert és que no hi ha cap pla per la manufactura emergeix, els serveis no... Som el Miami de la Mediterrània, o sigui, ens estem convertint en això. I això fa que, perdó, ja acabo el soliloqui, que els llocs de treball... Això hi ha estudis dels sectors econòmics a Barcelona, el sector econòmic amb pitjors salaris és el de l'hostaleria. Per tant, és un peix que es mossega la cua, és una espiral negatiu brutal, perquè o sigui, estem creant llocs de treball d'un sector els salaris dels quals no ens permet confrontar l'augment del preu d'aquest sector. Llavors és tot fatal. Augmentem llavors els desplaçaments, la mobilitat. Si hi ha un sector,
2: l'impacte tot arreu és...
0: Si el treball turístic no et permet viure als llocs turístics, tenim un problema gravíssim.
3: Llavors, davant el que has dibuixat, no? Aquesta realitat que clar, doncs ja l'anem vivint, però bueno, ajuda molt que algú pues, ho expliqui bé i amb dades i vinculant les coses. Però que no, tot això no convida a ser molt optimista, no? Però llavors, també has donat apunts de coses que potser persones s'han pogut limitar més que altres llocs i aquí després podem parlar, no?, i comparar amb altres coses que han passat, no? Ara mencionar el cas de Perú és llunyà, però bueno, evidentment hi ha Venècia, hi ha moltes altres ciutats on potser hi ha coses que han anat pitjor i altres que han anat millor respecte aquí, però tu amb l'experiència d'haver passat per les institucions municipals, què creus, has deixat anar ja, no?, alguna petita cosa que es va aconseguir que fa diferent potser el cas de la ciutat de Barcelona, veus factible que per aquesta banda es puguin aconseguir ara altres petits marges de, no sé, petites victòries, algun gol o no, i quines, i si és que no, per què creus que no, quines escletxes quines pot haver-hi i sobretot quines barreres, no sé si et vas trobar, límits?
0: Hi ha límits molt clars, sí, home, i tant, hi ha molts límits. Per començar, de competències, vull dir, el turisme no és un tros de fang que puguis moldejar, perdonem-me la metàfora d'abans. Per tant, parlar de model és una cosa estèril i ens posarem d'acord rapidíssimament i no en farem absolutament res. Per tant, com afectes a les relacions i que aquestes relacions juguin a favor d'uns i no d'uns altres? Jo crec que aquesta és la gran pregunta, com en tota política urbana. però després hi ha un marc competencial, l'Ajuntament arriba on arriba. El marc competencial de l'Ajuntament és l'urbanisme i les ordenances i una mica de fiscalitat, una miqueta. Llavors, anem per parts. Urbanisme, s'ha fet pràcticament tot, s'ha limitat el número dins el marc legal català i estatal que no et permet fer el que et doni la gana, perquè qualsevol acte que fas està a la taula d'un jutge amb 30.000 al·legacions i contenciosos a fer-hi front. Per tant, el marc de les possibilitats, malauradament, també és limitat, però a Barcelona el 2017 es va aprovar el PEUAT, que és un instrument urbanístic que diu que al centre de Barcelona no es poden obrir més hotels, que tota la zona al voltant, la zona 2, on inclou també la Salut, no sé si Vallcar, que crec que no, no hi pot haver nova oferta tampoc. Hi ha una zona de creixement obligada perquè no es poden, o sigui, la Directiva Europea de Serveis canvia les regles del joc. Els plans d'usos del 2005 que van dir cap més vivenda, habitatge turístic a Ciutat Vella, es va fer abans, amb un altre marc legal. Actualment has de justificar moltíssim i mai pot ser de forma preventiva. Sempre has d'actuar quan demostres que està passant una cosa negativa. I això és molt dur, perquè no podem fer front a moltes de les coses que voldré. No vull escudar-me tampoc amb això, sinó també posar en valor el fet de que és una de les poques ciutats del món que ha posat límits al creixement hotel al centre de les ciutats. I això és un fet, i no és suficient, això és l'altre. Jo crec que no, banyar-nos en aquest fang és terrible, perquè és només autocomplaença, no n'hi ha prou, perquè la batalla està aquí, i com la pel·lícula, una batalla darrere una altra, no? N'hi ha moltes de batalles, ara l'aeroport, el tema dels lloguers, tot el tema de l'ocupació de l'espai públic, tot el tema dels serveis de transport. Aquí hi ha un límit molt clar, vull dir, la ciutat ja no pot absorbir més demanda, perquè estem a punt de petar, hi ha línies que ja ho estan patint moltíssim. I sí, pots augmentar l'oferta com el 24, o com l'UB17, despenjar el 116 de Google. No sé si això és una cosa del qual hem de treure pit, o és de nou un dany col·lateral d'una situació que no hauria de per què ser. Hem tancat el Parc Güell, estem a punt de tancar la Sagrada Família. Què serà el següent? Vull dir, i clar, anem fent això, i el de Parc Güell es ven com una cosa sostenible, i de fet hi ha molta gent que ja no qüestionem el tancament del Parc Güell, no? Estem contents perquè tenim una targeta i podem entrar i passar-los a la cara dels guiris, no? Però el cert és que s'ha deixat de negociar aquest espai, ha deixat d'haver-hi la fricció necessària perquè pugui ser una altra cosa en qualsevol altre moment, no? Aquest és per mi és el límit, potser, no? I cobrem menys, paguem més, estem ofegats, estem menys al carrer perquè no tenim pasta, són carrers que ja no podem actuar-hi d'una forma normalitzada perquè estan pleníssims de gent. Bueno, tot això és part d'aquest cercle viciós que estem fent front i que no anem a millor, i que qualsevol que digui el contrari fa pamfletisme polític.
3: Abans, jo de fet potser un paró, no passava a escoltar algun àudio, has mencionat de refilón, després en podem xerrar del cas específic del Creuers, que això realment passa en altres ciutats, però vull dir, està clar que per raons òbvies no totes, i que, com deies, pot tenir característiques diferents. Després hi ha un àudio d'un company que coneixes, el Dani Pardo, des de l'assemblea de barris, pel decreixement turístic, i també ho menciona. Què pots dir aquí? Perquè igual que hi ha tot el tema de l'ampliació de l'aeroport, en el port també s'ha parlat constantment, no?, de certes inversions en aquella infraestructura.
0: Bueno, aquí hi ha una situació molt clara, i és que la ciutat no pinta absolutament res en el govern d'aquestes infraestructures. Això per començar. Si Amsterdam té una mica de veu a Schiphol i al port, perquè és terreny municipal, a Barcelona no. O sigui, l'autoritat portuària...
2: Són màfies totals.
0: És que està dirigida des del Ministeri, des de Puertos del Estado, que té seu a Madrid. Això per començar. A partir del pacte del Majestic entre l'Aznar i el Pujol, el director general del port és algú afí a la Generalitat, el govern de la Generalitat de torn. Però hi ha un concepte molt interessant, que és el de màquines de creixement, growth machines. No? Tot institucionalment està pensat perquè creixi i no pari de creixer. Què fan amb els diners d'Aena? Amb els 3.200 milions que diuen que invertiran, és que no els poden gastar en un altre lloc. Perquè institucionalment et diuen hem de fer despesa allà on genera més ingressos, perquè es va privatitzar amb l'Aznar el 2004, diria, i potser no és 2004, però amb el govern d'Aznar, amb un 51% públic, 49% privat, hi ha un retorn d'aquesta inversió que estan esperant, que hi ha uns actius financers i bursàtils que esperen un retorn de tot això.
3: Com a molt faran premis literaris, no? Però realment...
0: Bueno, faran premis literaris a 1 milió d'euros al sobre la pasta.
3: Broma,
0: no, si aquests 3.200 s'invertissin en infraestructura ferroviària, per exemple, segurament ens aniria millor la vida de tothom, i no ho fan perquè no hi ha un traspàs, perquè no hi ha la voluntat política que hi hagi un traspàs, cadascú amb el seu, i aquí és una cosa molt espanyola, bueno, això
2: de cortijos, no?
0: De la cort barroca, de que aquest fa això, l'altre fa això, un fa puertos, i el de puertos el que ha de fer és retre comptes de que ell ho fa molt bé. I fer-ho molt bé vol dir augmentar el número de creuers, augmentar el número de passatgers, augmentar el número d'operacions, tenir contractes amb els consignataris, proveir serveis al port. Això és el que normalitzadament és fer-ho bé. No és vetllar perquè no hi cabem més i hem de parar. Això, una cosa. Després, hi va haver un tripijoc que se'l va menjar el govern Colau, i és que van dir tancarem 3 terminals i n'obrirem 2. Això eren 3 terminals raquítiques, les originals del Moll de Barcelona, que quan va haver les Olimpiades van servir per allotjar, crec que eren periodistes, amb barcos minimíssims, i que ara ens semblarien de joguina, front a... Clar, una ampliació dels molls del moll adossat, dels terminals de moll adossat, que tripliquen el número de capacitat respecte a les altres terminals que hem tancat. Per tant, sí, hem tancat terminals, però hem augmentat la capacitat, i això seguirà així. I ara desdoblarem el pont d'Europa, no? Parlo amb un present majestàtic en plural, això és progrés, no? Perquè el progrés és infraestructura. Aquest país es dedica a les infraestructures, Florentino, les Koplovitz, o sigui, aquí és on hi ha el joc de la pasta, sí, amb tot això, eh?
2: El tren orbital que han anunciat avui, no? Avui, que són moltes notícies que hi ha, això, no? Com els que els profes no han anat a tallar la Sagrada Família, perquè al final la Sagrada Família és un monstru, no? Que també va creixent a mesura d'aquesta activitat econòmica que se li permet, no? I és una cosa, això.
3: Bueno, i és un dels objectius
2: i brutal, no, d'aquest monstru que es va desfigurant una mica a si mateix.
3: És un dels elements que tenim a l'horitzó com a curt o mig termini de cap on anar, cap a créixer encara més, no? Pues la nova serà família, i com ens explicarà després el Dani en el seu àudio, però demà ara certs eventos que segueixen volent fer-se amb aquest model de cridar més, a treure més gent, no? Que si l'etapa del Tour, que si la visita al Papa, evidentment, lligada a la seva família.
0: Clar, és que ens agrada el ciclisme, estem molt fotuts, perquè, hosti, que vingui el Tour a Barcelona és un esdeveniment brutal, però per altra té unes,
3: no?,
0: conseqüències bestials a nivell simbòlic, tornem a posar Barcelona, clar, a l'agenda, generant
3: un més,
0: desig,
3: no?
0: És una
3: després
0: més.
3: Després de la Copa Amèrica, que si la Fórmula 1 que va venir, sí, i de quina manera...
0: Segurament a diferència... de la Copa Amèrica, aquí és un esdeveniment de 3 dies i punt. Yeah. No eren 4 mesos amb 200 persones per equips pagant 2.500 euros al lloguer, privatitzant espais, etc, etc. Segurament més a veure amb una marató o amb unes festes de la Mercè, per entendre'ns, eh? Però sí, clar, és tota l'estona, tota l'estona és... No sabem fer una altra cosa, i aquest és una mica l'ADN del Partit Socialista, no sap fer una altra cosa. No sabem pensar la ciutat d'una altra manera, que no sigui a través del reconeixement extern. I això genera unes conseqüències i uns impactes brutals en la vida de la gent. I he de dir que els discursos, tu ara escoltes el Collboni i diu acabarem amb els creueristes en trànsit. Mentida, això és mentida. No es pot, perquè ja està tot hibridat. Comencen i acaben a Barcelona. I i per tant també estan en trànsit. Vull dir, això és impossible, no ho decideix el Collboni, això. No pot decidir-ho. I és veritat que el trànsit fa un, dels creuers, i seguint amb això, estan 4 hores i mitja a Barcelona. Els guies turístics, en comptes de fer la ruta històrica de Barcelona, fan la ruta histèrica de Barcelona, perquè en 4 hores i mitja ho volen veure tot, no? Jo tenia discussions de, és que vull parar davant de la Sagrada Família amb el meu autocar per fer un selfie. Jo, senyora, no podem fer això, senyor, no podem, jo no puc estar pendent del selfie del seu client. O sigui, això no va de, no, la ciutat no pot permetre's en, per pensar en aquest, aquestes lògiques, però és la lògica. O sigui, de nou, les tecnologies, les xarxes socials, el desig de fer un creuer, tot això està molt imbricat en el dia a dia de, no, d'aquesta vida bona, no, que es projecta, doncs, a través de tots aquests canals super capitalistes al final, també.
2: I ara que vas a portar això, no? O sigui, al final tot el tema cultural, o sigui, tu creus que a nivell generacional tot aquest espai té un límit? O sigui que la gent, les noves generacions, arribarà un moment on pot ser que hi hagi gent que prengui consciència de certes coses o no? Perquè ara estem amb el tema de les mobilitats, no? El que deies al començament també, que ja no és només el turisme, sinó totes aquestes persones que construeix la seva presència a la ciutat en una etapa de la vida que ho va cremar tot o que el que sigui, o que li és igual la connexió amb el món, no? El nòmades digital o els expats, que després pot ser que hi hagi molta gent que s'acabi quedant i fent vida, però és una, suposo que està estudiat, però és una part petita de tota la gent que passa, i en el format quan tu estàs, no? Pues també tot el món que s'envolta, no? Perquè jo penso que aquí, bueno, tots hem viatjat una mica, ho hem viscut a fora un temps, i quan vivies a fora un temps, pues, aprofitaves i venien els teus amics, dormien al sofà, totes aquestes coses, no? I clar, tu repercuties així, no? I a mi em fa pensar molt en aquesta, pues, lligat una mica en aquesta pèrdua d'activisme o de mobilitat, és que clar, la proporció de gent jove que està això, llavors allò ja és una cultura que arrossega més, no? Nosaltres quan érem joves, pues, els col·legues que venien a estudiar aquí, que eren d'Espanya o el que sigui, pues, en el fons, com que no hi havia tot aquest món, pues, acabaven participant, no, coneixent més la realitat local, però és que jo m'imagino que la majoria de gent que ve aquí és que no coneix a ningú pràcticament que hagi viscut aquí, autòcton. O sigui, els indígenes estem també amb hostilitat, eh? O sigui, perquè al fons no volem viure tot això. Què en penses una mica? També és una pregunta ja extensíssima, no? Però...
0: No, sí, sí. Aviam, és que jo crec que hem de separar el viatge de moltes altres coses. O sigui, el tema de viatjar, veure món, descansar, fer vacances, conèixer, jo crec que és una cosa que no es pot desacoplar de l'altra, però sí, jo crec que hem d'educar i entre tots també promoure altres formes, diguem-ne, de lleure al final. I dic de lleure perquè el turisme, molta gent diu, no, és que el turisme és un dret. Jo crec que no és un dret. El dret és a les vacances, per sort, i amb prou feines, que hi ha gent que... Els meus alumnes, quan els dic, jo el cap de setmana no treballo, jo no sé quina sort. Dic, bueno, mira, és que saps què passa? Que jo també tinc família, una vida, i no vull estar treballant els caps de setmana, no? I això és una conquesta social, no? Les 8 hores, eren 8 hores de treball, 8 hores de descans i 8 hores de recreation, deia l'Owens, no? Aquí les cures anaven gratis, eh? És una versió molt masculina de l'assumpte també, no? Però clar, aquesta recreació és el que hem, és el que he dit abans. Jo crec que no és una qüestió de consciència, és que ja no podem practicar-ho de la mateixa forma tampoc. I ens veiem clarament com, ostres, sortir de vacances cada any costa més esforços. I no tothom s'ho pot permetre. I si hi ha una conjuntura vital, has de canviar de pis, et separes, tens els pares, has de cuidar de famílies, etc etc, això ja no està tan a l'abast de tothom i no està tan normalitzat, no? Dades a banda, aquest 30% de la població espanyola, el 25% a Barcelona, i si mires on, doncs els barris de l'est, del nord-est, Nou Barris, a part de Sant Andreu, són els que se'n van menys de vacances, no? Hi ha gent... Però a banda d'anar de vacances, jo vaig fer de profe d'institut l'any passat a Esplugues, els meus alumnes de segon de batxillerat d'Esplugues, del Llobregat, no havien anat mai al Llobregat. I deien, hòstia, però hi ha aigua al riu. I pensava, no m'ho puc creure. No? Clar, és aquesta, És aquesta connexió amb el món la que hem d'intentar fomentar i reconnectar d'alguna manera. I, hòstia, tens aquí un espai agrícola actiu, vale que no t'agraden les carxofes, aquest teu gust pueril i adolescent, ho entenc perfectament. Però tu has de saber que aquí hi ha un capital brutal social, no?, que és tot això. Però les pretensions són... això, no? Jubilar-se a Bali, vaig veure una notícia al periòdico terrible, Manolo se jubila en Bali i ahorra un dineral i no sé què, no sé quantos. Jo pensant, Manolo està sol, no té ningú a qui cuidar, el qual és molt trist, i segons se'n va evadir impostos i fa aquesta pràctica colonial que critiquem quan la trobem al costat de casa, no? I perquè és una pràctica colonial. O sigui, al final, els expats, la diferència és que cobren molt més i no paguen impostos. O sigui, aquesta és més enllà de temes simbòlics, culturals, que si tal, que si els barbers, que si els cafès... Tot això està... Jo crec que això hem de començar ja, d'esterrar tot això.
2: La proposta fiscal és que pugéssim l'IVA saco i que reduïssim la renta...
0: És que no paga ni IRPF els tres primers anys.
2: Per això, que reduïssim l'IRPF i que pugéssim l'IVA i com a mínim que si consumeixen... Perquè al final és això. Vull dir.
3: O l'IVA de certs productes.
2: Sí, l'IVA de certs productes, segur.
0: Això és molt interessant, perquè l'IVA ens afecta a tots i a totes.
2: Ja, clar, sí.
0: El turisme... Perquè
2: però les balances les has de poder moure, no? Els vasos comunicants, vull dir que són tot vasos comunicants.
0: Absolutament, però té a veure amb derogar la llei Beckham i dir, escolti, clar, aquí tothom des del primer any paga els mateixos impostos. I a mi m'és igual si la seva nacionalitat està aquí, en quin tram està? Ah, doncs jo cobro 80.000 euros l'any. Pues et foto un pal. I punt i final. I ja està. I ja se'ls acabarà la tonteria. Ja no vindran aquí amb les cartes marcades. Estan jugant a un altre joc.
2: Sí, és que hi ha molta trampa.
0: És que estan jugant a un altre joc. Respecte a això, que és molt interessant també... no podem moltes vegades afectar el turisme o a l'altre sense que això ens retorni. Això ens va passar al Parc Güell. I passa, per exemple, amb el tema del turisme de borratxera. No? Pues pugem els impostos a l'alcohol. Són els alcohols...
3: És el nostre alcohol.
0: És la nostra cervesa que ens prenem a la bodega el diumenge veient un concert. Són aquests. I aquí és on està gran part de la dificultat, doblat.
3: Bueno, Albert, pues, jo us anava a proposar, perquè podrien sortir ahir mil temes, i a anar tancant, la veritat és que ens ha dit molt...
0: Del Parc Güell no en parlarem?
2: Va, sí, podem acabar amb el Parc Güell,
3: sí,
2: no?
3: De fet, és una cosa que al principi he estat tentat, quan al final Rota ha entrat per dos derroteros més generals, era començar per el més proper. I llavors, bueno, pues, si vols comentar, perquè des de que vau estar defensant el Parc Güell, han passat mil coses, ja ho has dit, i lligat al Paraguai, una cosa que ha sortit, no? El que passa a vegades quan intentes escombrar un lloc o ficar sota l'escombra la brutícia, que després passa a alguna altra banda, i llavors en un lloc molt proper en el mateix, bueno, en el districte Horta Guinardó, què ha passat a mesura que s'ha anat mirant la mirada en el Paraguai? Estic parlant de el que ara li dona els búnkers, les bateries antiaeres d'allà de Tura de Rovira, i que ens ho explicaran amb una cançó molt bé la gent d'allà de la plataforma Habitatges Afectats dels Tres Turons, que ha servit, no, del per a bien i per a mal, del que es va voler fer i s'ha fet al Parque Güell, per el que ara està els darrers anys super sobre la taula, que és el del Turó de la Rovira, no? Que nosaltres teníem un vincle molt important des de la ràdio i era un espai allà, bueno, dels més quasi diria clandestins de la ciutat, i en què s'ha convertit, bueno, i com se li ha restringit l'accés al veïnat i a la ciutat.
0: Bueno, el Turó de la Rovira s'ha restringit, s'ha posat un horari. S'ha posat un horari per intentar minimitzar el soroll, els efectes del soroll, que tot això sempre està barrejat amb aquesta pàtina moral del que és acceptable o no. No volem veure turistes amb el tors nu, no volem veure comiats de solteres amb els penis al cap, i sempre ens agafem aquest tipus de coses, no? Però això hi ha un tema de, això és el que justifica l'ordenança del civisme o de la convivència o de l'eufemisme que li vulgueu dir,
2: que ens acaba afectant a tots, vull dir,
0: que ens acaba afectant absolutament a tots. I el tema del Parc Güell va ser exactament això. O sigui, era un parc obert a tothom. Els que vivíem allà i el fèiem servir d'espai reproductiu quotidià per passejar el gos, per anar amb els fills, filles, per passejar tranquil·lament, per evadir-nos, pel que cadascú volgués.
3: Bueno, o per creuar, esport, per anar des de Vallcarca a Carmel, esport, a millor.
0: Per absolutament
2: anar,
0: tot.
2: Per anar a menjar-te tripis o per
0: el
2: que sigui.
0: Que es volgués. No vull normalitzar, no, unes pràctiques envers les altres pels que volguéssim. Clar que sabíem que estava massificat, no? I la qüestió és què és el que va detonar aquests canvis. El que va detonar aquests canvis va ser primer un atac a la salamandra amb una barra de ferro. Aquest és el moment en què comença tot el debat, amb el sacrosant Gaudí, que és el capital simbòlic d'aquesta ciutat. La seva família, tu ho has dit, que històricament des dels més il·lustres arquitectes han dit, sisplau, deixeu-la com està, i no, seguim fent gran, no? Aquest,
2: estem a tope, estem ja amb la creu allà dalt, ja que...
0: Perfecte, i ara de cop ens expiaran els pecats gratuïtament també, i quan vingui el papa doncs ja podem fer totes les malifetes que l'endemà podem dormir tranquils. Però amb el Parc Güell era una disjuntiva molt interessant, perquè era deixar-lo obert i gratuït per tothom, i aquest tothom incloia també els turistes. I era aquesta, era aquí la tensió que generava. No volíem discriminar l'accés segons si vivies o no a Barcelona. Tothom en tenia dret. Ara què passa amb aquest dret? Doncs que si és de tothom, l'única manera de deixar-lo obert és que tothom hi pogués anar. Perquè el que han fet ara és donar carnets de bons.
2: Directes, no? Perquè ja no és ni tota la gent de Barcelona o els catalans.
0: No, ara crec que sí, però... Qui entra en un parc amb un carnet? Només la gent que ha d'anar a l'escola, deixar els nens, i a travessar-lo per anar a Catalunya, o sigui, i per anar a l'altra banda. No hi ha més motiu, perquè no hi ha res a fer, perquè no hi ha res actiu allà dins. L'altra qüestió era la repressió contra els venedors ambulants, també, que va ser una de les justificacions clau, i després doncs, cobrar uns diners per gestionar moltes coses, perquè és una font d'ingressos brutal. I a través de Barcelona Serveis Municipals, que controla mitja ciutat, ja...
2: És un gran cortijo que han fet, no?
0: Bueno, és tots els espais públics, les concessions, etc, etc, la gestiona el Fòrum, Montjuïc, el Parc Güell, el Zoo, bueno, els aparcaments,
3: hi ha venia,
0: Tibidabo,
3: BSM,
0: que era
3: BDSM,
0: BDSM no, però BSM anava a les mazmorres dels pàrquings, clar. I era això, i va trobar aquesta escletxa per vinga, ingressar diners i tapar oposició a base d'inversions. Canvio la gespa del camp de futbol, t'arreglo l'escola, renovo el lloguer de la societat de veïns, i això és el que va passar. Bueno, segurament un pensa que és inevitable. En aquell moment creiem que era una forma d'evidenciar que tot plegat no funcionava. I vaja, jo vaig entrar després a l'institució municipal venint d'aquí, convençut de poder-ho fer d'una altra manera, i vaig marxar quan van tancar tot el parc. Vaig dir, està fins aquí, s'ha acabat. Quan ja van regular tot l'accés perimetral, que em va semblar la cosa més terrible del món mundial. I fins aquí, ja està, gràcies per deixar-me parlar del Parc Güell. Bueno,
3: parlant de Parc Güell,
2: per recuperar
3: el que passava en aquella època, el 2012, dic en els Majares, que podeu recuperar en aquest podcast, segueix, el majares.condenada.org, en el seu moment, no? Vam entrevistar gent de la plataforma defensant el Parc Güell en un moment que s'havia fet també un documental, i llavors això, ara ho està veient, data del desembre del 2012. Si voleu, recupereu-lo.
2: Si anem més endarrere, a YouTube tenim la carrera de cotxitos de bebès. Com a activitat lúdica, l'única cursa internacional de carritos de bebès feta per Güell.
3: Baby
2: tota la història del món.
3: Baby tuning, si algú vol buscar.
1: Baby tuning.
3: Bueno, pues, ens acomiadarem i enllaçarem amb posar una cançó, com estava dient abans, de la gent, que es diu Valles. Que...
2: Un moment. Digues. Jo dic que si l'Albert té algun llibre que el recomani ara.
3: I després agafarem la cançó.
2: Però quan faràs? Vinga, va.
0: No, tinc, el meu tesi està en accés obert.
2: Pues
0: es diu La tragèdia del Parc Güell, i explica la història de com vam acabar tancant un parc públic. 300 pàgines, he intentat que sigui amè, i on explico a partir d'aquí com pensem el turisme d'una altra forma, la política del turisme d'una altra forma. Però llibres no vinc a vendre cap llibre.
2: Hauries, eh? Tu saps que aquí ho portem a la sang, eh? Català comerciant, turista, eh?
0: No en tinc la necessitat.
3: Pues com que té molt a veure amb el que hem acabat de l'entrevista, escoltarem la cançó de Valles Valles, que va fer la gent de la plataforma d'habitatges afectats dels Tres Turons, quan vam veure el vídeo, a més, i el missatge que es transmet, i que és una versió al final d'una cançó per Antonio Mesa, que si no potser haguéssim acabat ficant l'original, que és el Voyage Voyage, que representa viatjar. Però, i després escoltarem el Dani Pardo, que havia estat també un habitual en el nostre programa A Contrabanda, i que ens parla com a veu una mica de l'assemblea de barris de creixement turístic, apuntant coses que han sortit de la conversa. Però igualment ens anotem, Albert, que tu deies que volies recomanar alguna cançó, de tota aquesta llista que crec que has dit de cançons, sí. Vale. Si ens escollis un, no cal que ho digués ara, com que ara pararem i ens la guardem per després, vale, al llarg del programa.
0: Okay.
3: Doncs moltes gràcies, Albert.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Molt bé.

0: Hola Ernest, bon dia. Bueno, aquí et deixo l'àudio en qüestió. Vale, la situació actualment amb l'explotació turística a Barcelona ve sent la mateixa que els darrers anys i la mateixa que històricament, però que va caure del tot amb la pandèmia de Covid. Llavors, a continuació de la pandèmia de Covid, doncs vam veure, no?, un retorn molt virulent del procés de turistització, que va recuperar, per dir-ho així, tot el terreny perdut a marxes forçades, amb totes les tensions, conflictes, injustícies socials i ambientals que això comporta. I el que ens trobem a dia d'avui amb el nou govern, bueno, ja no nou, no?, però amb el govern municipal del PSC, és que en realitat, o sigui, que segueixen fent el mateix de sempre, és a dir, vendre la ciutat a l'explotació turística com més millor, i ara mateix a curt termini tenim dos macroesdeveniments majors a la ciutat amb tot el que això implica també quan a impactes socials i ambientals, com són l'inici del Tour de França des de Barcelona i la visita del Papa, que són dos, com dic, esdeveniments majors que comporten encara més activitat turística de la que ja tenim de normal, entre cometes, normal en aquestes dates. Llavors, la situació als barris quina és? La situació als barris és la mateixa que venim vivint. És a dir, que els impactes més bèsties a nivell de... O sigui, provocats per la turistització s'estan estenent ja pràcticament a la totalitat dels barris de Barcelona, òbviament amb diferents graus d'impacte, però arreu no queda pràcticament cap barri que no estigui tocat per això en alguna mesura. Principalment ja sabem que, no, el que més preocupa a la població de Barcelona és l'agreujament de la injustícia habitacional que vivim. Però tenim tots els més impactes de concentració en un sector turístic que és el sector que probablement té les pitjors condicions laborals i salarials de la ciutat, desaparició del comerç de proximitat, problemes de mobilitat, serveis públics sobrecarregats, etc. Llavors, com deia abans, el govern municipal de Collboni està fent el mateix de sempre, explotar la ciutat amb els mercats turístics al màxim possible, i el que sí que ha fet és un gir, diguem-ne, discursiu, segons el qual s'adonen dels impactes que això té, i llavors el que estan fent és, per descomptat, no unes polítiques de decreixement turístic, com la ciutat necessita, però ni tan sols unes polítiques de reducció de danys, per dir-ho així, no?, de reducció d'impactes, sinó que el que estan fent és una sèrie de polítiques adreçades a acabar amb la conflictivitat del turisme. Llavors fan tota una sèrie de polítiques que nosaltres en diem estratègies de distracció, que el que són mesures cosmètiques que el que busquen no és reduir els impactes, sinó que sembli que se n'estan encarregant dels problemes provocats per la turistització, quan en realitat no comporten res. Un exemple claríssim és el tancament de tres terminals de creuers properament, no?, en un acord que hi van arribar Ajuntament i Port, però que alhora preveu la construcció d'una nova macroterminal que, juntament amb la macroterminal que es va obrir l'any passat i la que està ara mateix en construcció, faran que no només la capacitat del port de creuers de Barcelona no disminueixi, sinó que pugui créixer. D'igual manera, som molt conscients que el govern municipal de Collboni dona tot el suport i promociona l'ampliació de l'aeroport del Prat. Llavors, també una cosa que està passant aquests darrers anys és que s'estan produint altres focus de conflictivitat del turisme. Jo en podríem destacar més, però crec que el principal, que el que més ha crescut els darrers anys, és al voltant del Parc Güell, que sempre ha estat un punt calent, però que darrerament, evidentment, té una conflictivitat molt bèstia. Llavors, des de l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, doncs continuem lluitant contra aquest procés d'espoli que és la turistització de la ciutat, i creiem que precisament contra aquesta política de silenciament del conflicte el que cal és més conflicte, i llavors animem la gent a sumar-se a les assemblees de barri, a l'assemblea de barris pel decreixement turístic, si així ho volen, totes les portes estan obertes, i a continuar pues això, posant de relleu el conflicte capital-vida que inherent que suposa la turistització.
1: Bueno, doncs ara hem escoltat a Dani Pardo, a qui també li agraïm pues, la seva aportació, i sobretot tot el curro i la tasca que porta molts, molts anys fent aquesta assemblea de barris pel decreixement turístic, que des de l'efecte, l'impacte que té a vegades diferent, però en punts en comú de diferents zones de la ciutat, pues porten treballant per sensibilitzar amb això i també oferir alternatives, que és una mostra de que també a vegades el de descentralitzar el turisme té la seva part, suposo, positiva, i alhora pues, acaba fent que l'atac també s'estén. I aquí podríem veure mil exemples que ara mateix a vegades ja trobes turisme o impacte en temes d'habitatge a barris que abans era inverosímil. Però bueno, abans de seguir amb també altres recomanacions i feina que estan fent altres col·lectius en aquesta mateixa ciutat, jo també, ja que s'ha apuntat una miqueta i potser lliga amb àudios que ens vindrà més endavant, que bueno, també hi ha gent apostant o intentant parlar de poder fer models de turisme popular i això vincular-ho a treballar per la transició ecosocial. Llavors aquí jo us recomano també des d'una visió potser més ecologista anar veient també com ja potser fora de l'àmbit urbà pues s'està també plantejant alternatives i evidentment que sense l'any accions concretes de l'administració potser poc es pot fer, però bueno, ja amb la idea de també d'això, de com està afectant el territori i com també desfocalitzar de la ciutat, amb aquest risc també de portar el percal a altres llocs. Però, bueno.
2: Tenim un àudio d'això, d'un projecte de turisme enfocat a la transició ecosocial.
1: Hem portat un fanzine per també recordar pues, aquesta feina que s'ha anat fent i s'ha mencionat, no?, el lema i la campanya del Tourist Go Home, que només a mi dir-me que a mi em fa gràcia i ho trobo com en certa manera original el format aquest o la idea de que és a partir d'una entrevista fictícia, crec que no faig cap spoiler perquè ja mateix ho diuen en certa manera, a suposats responsables d'aquesta campanya, i que no és per quedar-me una cosa, i ara ens explicarà més Hilda, que en la línia potser de coses que ha dit l'Albert també fa la referència, fica el focus a dir, en veritat, per exemple, aquesta campanya en el fons no anava dirigida als turistes, a que el turista quan veiés la enganxina sí que s'engués un missatge de aquí s'està en guerra amb això, però no era com anem a interpel·lar els turistes, sinó a qui fa business amb el turisme aquesta ciutat, i que molts cops hi ha gent d'aquí, no només, evidentment.
3: A més, veus els turistes fent-se fotos, fent-se selfies amb les pintades de Tourist Go Home, que dius, vale.
1: Bueno, això és superinteressant en el sentit de fins a quin punt, ja, això ens porta a altres coses, tot ja és sí, com turistificable, instagrameable i que sí, com es ja en contra, però perquè això està, m'ha agradat. Ells expliquen, és que en veritat no va pels turistes, va perquè... Uh-huh. Perquè els responsables dels hotels, d'empreses, bueno, de pisos turístics, de no sé quina plataforma, de suposo dels que venen patinets, de tot això, o a certs emprenedors, vegin que aquí hi ha, des dels veïnats, hi ha una guerra contra això. O sigui que potser l'enemic fins i tot no era el propi turista.
3: Sí, sí. Doncs res, aquest fanzine es diu Tourists Go Home, Refugees Welcome, perspectives i experiències al voltant de la campanya contra el turisme al barri de Gràcia de Barcelona. Sí, a mi també em fa gràcia perquè... aquest fanzine està només en format físic, no? Yeah. I llavors el guai és com compartir-ho amb la gent i fer-lo servir per iniciar converses i obrir debats i per trobar còmplices en la lluita contra el turisme. I llavors això que estaves explicant tu, no? Entrevista dues de les persones, entre cometes, responsables de la campanya de l'estiu 2022 i 2023, i la veritat és que està molt bé, té moltes fotos, il·lustracions i tot. Jo m'he quedat com amb unes frases que m'han semblat com bastant que fan pensar, no? També com per també serien com per poder obrir debats, l'únic que bueno, avui ja no sé si tindrem temps de fer gaire debats, però bueno, a mi m'ha interessat, per exemple, hi ha una frase que diu: les poblacions amb més turisme són les més empobrides. Està ben demostrat, i aquí tindria un exemple claríssim de Lloret de Mar. El turisme és una indústria explotadora i que ens aboca a la crisi ecosocial. Això és un fet. L'única gent que diu el contrari

0: feina es repeteix el mateix patró. Els seus beneficis són la nostra misèria.
1: Bueno, jo ara que hem mencionat, pues ha sortit que si la Costa Brava, ara deies el no, l'exemple de Lloret, jo he fet una referència personal, no? El per què fins i tot vam voler fer aquest, vaig proposar aquest tema i com hi ha bases de contradicció, i era el cas de Perú, i segurament ara al parlar de fins i tot, bueno, que el següent àudio que posarem és de gent de Mallorca, que ens explicarà també com afecta allà, i ja, que per cert, evidentment, hi ha molts alemanys, però a ses illes, a veure, part dels turismes o impacte que ha tingut també té a veure amb la gent de Catalunya, no? És destí típic de la gent de Barcelona.
2: Sí, el gran problema del turisme a Mallorca és la massificació aquesta que s'està produint, i després que ara mateix estan venent, o sigui, com la normativa urbanística, per molt que tingui unes limitacions, no l'està complint ningú i ni s'hi fixen, no? Mm. S'està parant tot a qualsevol quartera, qualsevol campet que ja funcionava amb els mars i això. Llavors, tot l'interior de la illa s'està ara massificant, que s'estan construint cases d'una manera brutal, piscines, coses que la gent vol tenir gespa, gasta, hi ha una cosa amb els recursos, no? També amb la limitació concreta, que també podíem parlar aquí, que és tot aquest tema de les necessitats d'energies renovables, perquè per mantenir, no? Posar plaques or solars d'aquests així enormes als camps d'aquí per mantenir, no? El gasto energètic
1: tota de la ciutat. I si anéssim a mirar les altres illes encara més petites, podem imaginar com és l'impacte, no? Això en el cas de Celles, que mira, ja que hem obert amb la Maria Jaume, al final
2: continuarem amb Antònia Font.
1: La tenim molt present, però anava a dir, Gil, del final, pues, també aquí tenim ben a prop la Costa Brava, tu amb el vincle que tens amb Cadaqués, podem dir?
0: Sí, però 100% present... això, allà va gent amb poder adquisitiu molt alt i la gent que viu allà tot l'any és gent que està molt empobrida i que treballa un munt d'hores perquè el turisme ja se senti super de luxe, que a part són tractats malament. Bueno, és que és un problema molt gran, perquè pues, Cadaqués mateix, doncs ara només allà o treballes a l'hostaleria o als hotels o als barcos fent de taxista.
1: Bueno, és mono...
0: I les feines de tota la vida s'estan perdent i ja no hi ha pescadors, i aquest el que es vivia antigament al poble, i és un drama perquè no hi cap tota la gent, és el que hem estat parlant com una mica tot el programa, no? I la gent d'allà, doncs, la gent que viu tot l'any són gent que no viu amb beca, diguem, saps? I també això, per exemple, a Eivissa, no? que ha sortit molt ara, que estan els treballadors que no es poden pagar pisos i que dormen a les furgonetes, doncs a Cadaqués passa el mateix. Hi ha gent allà que dorm a les platges, perquè a part no et deixen ni acampar. Llavors dorms a la platja amb el sac de dormir directament i estàs treballant 11 hores al dia i després dormint a la platja. Es creen unes situacions molt injustes, clar.
2: O sigui, no es té en compte dins el que és un contracte laboral, segons això, però les condicions de vida que tindràs, i clar, molts cops, val, els salaris mínims potser haurà pujat una miqueta, però tu veus les circumstàncies que t'envolten això i dius...
0: I l'habitatge, que és un problema molt gran, perquè per molt que cobri, si no hi ha lloc on viure, si la gent d'allà no es pot permetre viure allà, és que és un problema, perquè qui acabarà treballant al final per aquests turistes, saps? Si la gent no... Bueno, és com un peix que es mossega la cua...
1: Doncs ja com hem mencionat, el que escoltarem és aquest àudio de gent des de Mallorca. Dir-vos que igualment que hem parlat de que aquí a Catalunya o Barcelona hi ha aquesta feina potent des d'assemblees de barri i d'aquesta l'ABDT, l'assemblea de barris per la d'esturificació, bueno, com és, perdó, de
2: creixement turístic.
1: De creixement turístic costa, allà, a les illes, per exemple, hi ha un col·lectiu ara fent una feina molt potent com Brunzit, i al seu moment, i també ho vam entrevistar quan els mantres de contrabanda, hi havia les publicacions de Tot Inclòs, col·lectiu que també va fer un documental i que també ho podeu trobar al podcast de Mahara, és molt, molt recomanable. Doncs ho la sumarem a la cançó que l'Albert ens ha deixat d'herència abans de marxar. Ens ha dit recomanat una cançó que es diu La Ley de Costas, de Nova Volca, no?
2: Venga, vamos.
1: I seguim.
0: Som-hi.
3: Hola. Bueno, primer de tot, mil gràcies per fer un programa sobre turisme i per comptar amb la meva petita aportació, que espero que sigui una mica interessant per algú. Jo com a mallorquina, òbviament, estic molt farta de la turistificació massiva, que és una maquinària engolidora total de recursos naturals, de recursos culturals i socials, està clar. Això tothom crec que ho té bastant clar. amb totes les contradicions.

prediccions que podem tenir, perquè a les mallorquines també sortim de viatge, òbviament, com passa també a Barna, que la gent viatja, li agrada sortir de casa i li agrada conèixer altres puestos i en fi, turistes crec que feim part tothom del turisme, no? Sí que és vera que el turisme quan comença a molestar molt és quan se massifica, però està clar que és una indústria mortal, mortífera i mortal totalment, que acaba amb les comunitats i amb els territoris. Això és un gran i un greu problema. Tal vegada com una aportació meva, podria dir que des d'aquí, l'any passat, els hotelers varen emprar el lema de Tourist Go Home i ho varen convertir en Tourist Go Home Happy. Ho dic perquè tal vegada hauríem de canviar, no deixar de dir Tourist Go Home tal vegada, perquè crec que és un missatge poderós i que està apuntant a un problema i està convidant a deixar de formar part d'aquesta maquinària, però tal vegada sí que és vera que hem de començar a apuntar també i sobretot en els que s'estan enriquint i molt amb això, no? Hotelers, fons d'inversió, entitats financeres i tot aquest entramat de, que no és la classe obrera que viatja i que en el final pues, mos apuntam molt entre nosaltres, però hem de començar a apuntar qui està apuntalant aquest sistema terrorífic. Ja està, només com una petita reflexió. Moltes gràcies, adeu, que vagi molt bé.

0: Bueno, desgraciadament no ens dona temps per allargar-nos amb altres temes, però sí que em feia bueno, gràcia pues, també mencionar que dins del concepte de turisme són molts turismes. I abans de l'intro del programa ha sortit, per exemple, l'exemple de, pues, del turisme sanitari, bueno, pues, com amb el temps, i depèn de quines zones, no oblidem que la gent ve a fer turisme, ja no només des de la lògica que hem parlat sobretot amb l'Albert, no? De venir a visitar amb l'impacte que hi ha i, bueno, i tot el... aquesta lògica més de el que li anomenem el guiri, però que a vegades hi ha altre tipus de turisme. O sigui, a Barcelona, per exemple, hi ha hagut turisme també sanitari històricament de gent del nord d'Europa o de Rússia i encara més al sud d'Espanya, no? Perquè si li sumaves el sol. Però els darrers anys no ens oblidem que gent d'aquí ho va fer a altres llocs, no? I per exemple, una de les destinacions per antonomàcia ara mateix, per anar-se a fer tractaments capilars o d'altres tipus, i sanitaris és Turquia, però també hi ha Budapest o Hongria.
1: Què insinues, Ernest?
0: No, senzillament que no oblidem que tot això també és turisme, perquè va lligat, fins i tot passis o no una nit, que la passaràs, a altres... Bueno, a tot aquest impacte. Sí. Recordo una pel·li que parlava de les crec que eren les despedides de soltero que feien gabatxos a Budapest i del desenfreno, una mena... Sí. I és graciosa aquella pel·li, mira, l'argumano, però... Tot i que no busca això, però bueno, et fet per pensar, hòstia, quina
1: locura. Bueno, és que el boig era aquest que els anglesos venien a comprar tabac. M'entens? Et sortia més a compte agafar un avió i vens i compres tabaco, m'entens?
0: Bueno, com...
1: Que no és una Andorra o una cosa així, és que ja et sortia a compte...
0: D'Anglaterra, mira, hi ha un...
1: No, d'Anglaterra aquí venien.
0: Ja, per això.
1: Estaven un dia o dos, suposo que aprofitaven, però sobretot era comprar tabaco.
0: Mira, una anècdota curiosa, que jo ho vaig conèixer quan a França vaig conviure amb gent de Finlàndia, em deien que una cosa que fan molt la gent de Helsinki, i crec que la segueixen fent, era agafar el ferri per anar a Estònia, a Tallinn, perquè fins i tot en aquella època almenys era la frontera a Europa amb una diferència de poder adquisitiu i, per tant, de preu de les coses més que
2: comprar alcohol.
0: Per anar a comprar alcohol. Mm-hmm. Pillar-te un vaixell
2: no,
0: i fer-te la festa dins del vaixell.
2: Hi ha molts llocs segueix fent això, pues, a fronteres així. Que...
0: Clar, on hi ha un gran canvi.
1: Sí, però això, la frontera, quan era una cosa de passar de la Jonquera, pues, perquè hi ha un territori o un altre, no? I pues, has de posar gasolina, està clar, el que sigui, ho faràs, perquè té lògica d'habitatge i que vius a la frontera. Però
2: Andorra.
1: El que és el transport aeri, no? Per fer tot això, pues, és aquesta aberració de coses que han estat totalment subvencionades, per exemple, tot el que diuen ara amb la guerra d'Iran, que se'ls acaba el querosen o no sé quines coses, això. Clar, són indústries que han tingut molt de suport i s'han promogut i tenim aquest gran història, no? Pues, aquest desenvolupament global, a on afecta, qui afecta, com afecta, no? I què està passant? Perquè no ho coneixem, però clar, per exemple, a Xina està creixent moltíssim el turisme, moltíssim a l'interior, no? Perquè d'alguna manera, per polítiques, el que sigui, doncs d'alguna manera ho tenen més fàcil de fer turisme interior, no? Mm-hmm. Però clar, tots aquests impactes estan, doncs, són coses que magnifiquen el que és l'impacte ambiental i que no en parlem, però bueno, aquestes setmanes ja està el rinoceront blanco extinguido, que és el dit, hòstia, una criatura fantàstica. Uh-huh. No? Hi ha moltes coses que van envoltades i això també ens estendríem, però avui ja hem estat xerrant molt, ja sabem que us fa una mica cansat d'escoltar aquest podcast tan llarg, i com que a nosaltres ens agrada posar els àudios i això, digues-nos.
0: Anem a dir, per tancar el tema de les illes de Mallorca, jo fos només una petita recomanació d'un documental que no he vist, però la veritat és que fa molt bona pinta i ha anat circulant també per entorns nostres fa uns anys, que era un docu, que és que el nom ho diu tot, Magaluf Ghost, que també des d'un punt, potser també amb humor, però no només, parla d'un cas extrem a Mallorca, que és el de la població Magaluf.
1: Bueno, i si hem de parlar de Mallorca, hem de parlar de la Lliga Internacional de Balcòning, però bueno, són maneres de tapar misèries, no?
0: Treure-hi de punta el tema.
1: Res, doncs jo, mira, he portat un parell d'àudios que a veure si els podem posar així una mica enganxadets, de gent que marxa de la ciutat i que vol fer coses, i un és d'un projecte de turisme sostenible, no? Dins el que és el turisme rural, però sense la visió, que ja n'hi ha molts, suposo, però no és des del particular, perquè és una finca de la Diputació que està dins del Parc del Montseny, que es va aconseguir una concessió des de fa molts anys, uns hippies que volien anar por ahí, i van aconseguir aquest model, i és una cosa que està molt bé, és la Morera, que estan allà al Brull, i jo he conegut a la gent que ho porten ara, i també coneixia el nano que portava abans, un nano de Sant Andreu, però ara doncs volen fer això, no? Doncs com a través de turisme rural, de vincular les coses del territori amb els productes gastronòmics, bueno, el que es fa, que és un altre tipus de visió de relacions, no? I d'alguna manera enfortir, doncs, aquest sentiment de que tot ens pertany, no? Al final, de comunitari, de que, doncs, s'ha d'entendre com ho podríem fer, no? perquè al final parlem això i tots fem el turisme i tot, i què hauríem de definir? Quins límits són els que és? Què es pot fer, què no es pot fer? Quants cops pots fer una cosa o no? Això ja són coses que m'estan passant a mi pel cap ara. A dir, no? Perquè està clar que hi ha moltes persones que renunciem a fer viatges perquè sí, però moltes vegades també n'acabem fent un de tant en tant, no? Jo penso que m'he fet el turista al Marroc aquesta Setmana Santa i clar, doncs m'ha costat, m'he cansat i també veus aquest rol que tens que dius, bueno, doncs quan estàs intentant disfrutar però després per altra banda et sents incòmode, no?
0: Et sents incòmode i a part ara, com en tot el que fem en, en aquesta època hi ha associat el, com també l'estrès fins i tot del turista, perquè ja sí. Jo donaria per un altre tema i parlàvem en aquell podcast antic d'aquell episodi del temps. Però bueno, m'ha afegit. Que pues, ja ni ho gaudeixes, a vegades.
1: Pues, l'altre àudio que us portava és de, pues, des d'una perspectiva activa de persones que fan turisme d'una manera sostenible o una altra cosa, que és la gent que fa cicloturisme, no? Que tu parteixes rutes per molt que vagis als llocs, però tu el desplaçament el fas des amb la bicicleta, no? I ja pots fer volta al món o pots fer anar pues, a altres zones de per aquí o agafar el cotxe, t'acostes i després et desplaces amb la bicicleta, que és una manera de descobrir estar en l'entorn doncs, molt diferent, no? Com les caminades o el que sigui, pues, també ens sentirem allà.
0: I voldràs posar una casa entremig?
1: Sí, però ara no us la puc dir.
0: Us la direm després. Vale. O la veureu escrit.
1: O la discarem, sí, la veureu escrit, el que sigui.
0: Vinga.
3: Hola, Edu, bon dia. Doncs mira, jo puc parlar-te com a representant del grup de persones que formem part d'una cooperativa que gestionem una masia que es diu Masia La Morera, que estem al Brull, per tant, dins del Parc Natural del Montseny, i que tenim la sort i la responsabilitat a l'hora de gestionar aquest espai, que és de propietat pública, i entre altres coses, a més de viure-hi, tenim el compromís de fer-la accessible a les persones. I durant més de 3 dècades que el projecte ja està iniciat, tot i que nosaltres fa un parell d'anys que hi hem arribat, i que es fa a través de l'ecoturisme, un turisme amb una mirada sostenible, que sobretot incorpora una manera de viure diferent que va lligada a les característiques de la masia tradicional catalana, que vol dir que tenim una mica d'hort, una granja, petita granja per autoabastir-nos. I d'acord, nosaltres des de fa 2 anys que tenim l'ambició, ja que formem part de l'economia social amb tots els valors i principis que això significa, i a més l'entorn aquest natural que tenim, ens interessaria molt poder anar fent passes cap a una transició que s'anomena molt sovint ecosocial i que incorporaria aquesta mirada des del punt de vista turístic, que sabem que pot ser tan extractiu i tan perjudicial en molts sentits. Com podrien fer aquestes persones que es desplacen en el seu moment d'oci a un territori concret puguin endur-se en aquestes persones quan tornen cap a casa una sèrie d'aprenentatges, una sèrie de vivències que fins i tot puguin arribar a suposar canvis en la seva vida o en la seva manera de veure les coses, com podria ser veure una manera de viure diferent, com seria la nostra, poder tastar plats i elaboracions culinàries diferents que poden després aplicar a casa seva perquè no tenen massa dificultat, conèixer persones que viuen en aquest territori des de fa moltes generacions, com interpreten aquestes persones la vida, quin tipus de tradicions i de, per exemple, de feines artesanals es feien aquí, etcètera, etcètera, no? Per tant, des del nostre punt de vista, el territori i les persones que visiten el territori haurien de poder retroalimentar-se i generar valors positius. Aquest és el gran repte que tenim no només nosaltres com a Masia La Morera, sinó jo penso que tota l'economia social que vulgui posar una pota o tingui ja una pota en l'àmbit turístic.

0: Hola Edu, doncs el que et puc dir de viatjar en bicicleta em costa resumir-ho perquè a mi d'alguna manera es podria dir que fins i tot em va canviar la vida, entenent que en un moment donat, digue-li si vols, de crisi existencial, vaig decidir que, bueno, vaig tenir el privilegi de poder-me permetre fer un punt i a part i dedicar-me durant un temps llarg a viatjar en bicicleta. Que d'entrada ja dona a entendre que és una manera, com a mínim, bastant econòmica de moure't. Dit això, no és, òbviament, el que destacaria de viatjar en bicicleta, tot i que és prou rellevant, sinó que, bueno, són diferents sensacions o realitats que penso que la fan o que fan que aquesta manera de viatjar sigui molt única, no? D'entrada et permet recórrer unes distàncies que no te les plantejaries fer a peu, que quasi les pots equiparar a altres maneres de moure't, no? Amb una mecànica molt senzilla i a l'abast dels coneixements que un pot, si no els té, doncs desenvolupar en un temps relativament curt. I això et fa com molt, molt resilient i et permet pensar, doncs, això, en aquestes bogeries, entre cometes, de plantejar-te, doncs, fer la volta al món en bicicleta. Dit això, jo diria que hi ha molts petits detalls que fan que sigui un plaer únic, no? Molta gent dirà, on va aquest massoca, no? Fent quilòmetres en bicicleta. Jo diria que el goig i fins i tot, doncs, la recompensa que et suposa transitar d'un punt A a un punt B en plena autonomia, amb un minimalisme obligat, però que et permet també, especialment a dia d'avui, viatjar amb la casa a sobre, digue-li, amb la teva tenda de campanya, amb els teus estris per cuinar-te. Podem fer-ho allà on el teu cos o els teus ànims o la teva energia diu prou, doncs t'atures, busques un lloc normalment molt màgic, que sí que és una cosa que destacaria de la bicicleta per sobre d'altres maneres. Vull dir que tu pots continuar accedint a llocs que difícilment ho podries fer si decideixes fer-ho amb algun automòbil. Però sobretot és no perdre cap detall, no? De la ruta que fas, entendre el territori, entendre l'orografia, parar-te, escoltar. No sé, és com una manera també molt sana d'aproximar-te a la gent. Generes un cert, bueno, entre, jo crec que diria, entre incredulitat i admiració, però alhora, doncs, dones peu a que la gent se t'aproximi d'una manera molt amable en general. I què dir, doncs, d'això, de la satisfacció de poder recórrer quilòmetres, simplement amb l'energia de, no sé, del plat de macarrons o del plat que t'hagis pogut fer en el bar perdut del poble on no han arribat, doncs, no ho sé, els autobusos turístics. No ho sé, per mi té uns components d'aventura, d'això, d'autosuficiència, de poder-ho compartir de manera molt, molt especial, de passar la nit allà on tu vols, de sentir que ets superconscient de l'energia que estàs fent servir per transportar-te, de conèixer, doncs, això, el territori que vas fent, doncs, de manera extraordinària. I crec que ja m'estic allargant massa. Això seria una miqueta el que m'ha vingut ara a la ment. No sé si us sembla bé i si us he animat a pujar-vos en una bici i recórrer el món.
1: Hem sentit aquests àudios i bé, ja anem acabant el programa, que tenim alguna coseta més perquè us posarem, però bé, us fem les recomanacions clàssiques i alguna coseta d'agenda.
2: Sí, dic que, bueno, hi ha moltes maneres de, com fins i tot, fer turisme a vegades dins de la ciutat. I una cosa que ara no hi hem entrat, però bueno, pot enllaçar amb coses fins i tot del barri, és com la proliferació que hi ha hagut els darrers temps, fins i tot de productes de turisme per als barcelonins mateixos que no coneixem la nostra ciutat. L'Albert ha apuntat alguna cosa. I això ha estat una cosa que ha estat també un boom. també evidentment per sort i abans fins i tot, també fins i tot des de lògica reivindicativa, recuperació de memòria històrica, s'han anat fent rutes.
1: Però pues, és turisme o és cultura?
2: Bueno, clar, sí, però saps sí, què passa? Que en el moment en què tu et descobreix algú que no és del teu entorn i tu et desplaces, vull dir, ara per això aniré, depèn, és ja, les dues coses, com tot, no? Res és, però bueno, per mi sí que hi ha certa vinculació i em servia perquè vaig trobar l'altre dia el pamfletillo a casa, em va fer gràcia, que un col·lectiu que ja no deu existir, que es diu Turisme Tàctic, va fer una cosa, es deia la ruta a l'anarquisme i va trobar un pamfletillo, i després aquí, això que es va fer des de l'activisme, poc ràpid després també va ser una mica fagocitat i a vegades pots veure rutes que es poden marcar en, per parlar d'això, rutes o anarquistes o crítiques o rutes pues, de, vinculades a, jo sé, canalles i tal, pues, de gent que en treu pasta, no? I en aquest sentit, per exemple, les festes populars del Raval i moltes altres festes, però les del Raval van ser pioneres, feien rutes llibertàries per entendre i donar a conèixer pues, el llegat, en aquest cas llibertari al Raval, i ho feien des d'algú que ja porta tota la vida fent això, que és gent de la tenència popular. I llavors aquesta setmana, això estem gravant el dia 18, just fa dos dies, el 16, la gent de Son Barri, l'associació de veïnes de Vallcarca, van fer una ruta a Vallcarca, i de nou així ens serveix per fer la matraca sobre el barri que ens acull, per donar a conèixer realitats que estan passant aquí. Que és una altra cosa, però bueno, al final no deixa de ser pensar que el descobrir coses que passen en un territori també pot ser transformador, no? Com per no criminalitzar, i al final pues, va atreure gent segurament, per el que m'han explicat, que era d'altres barris i que potser no coneixia Vallcarca. I això, bueno, per donar també missatges positius.
3: Sí, molt guai, la veritat. O a vegades nosaltres mateixos, no? Veïnes que no sabem que en aquest carrer ha passat aquesta cosa, o em sembla molt interessant les rutes anarquistes aquestes, molt en si.
2: Llavors és una de les primeres recomanacions que ja us podem fer. Llavors jo, alguna altra que us volia fer per lligar... Bueno, doncs per obrir el focus a quan el que hem dit al principi, que també volíem parlar de viatjar, de viatges o de descobrir el desmons. Re, jo us dic quin llibre m'estic llegint. Jo el vaig agafar per recomanació d'un altre podcast del que el soc fan, que és el Màximo Clatellot. I vaig sentir que el recomanaven des de l'editorial Males Herbes. Hi ha un llibre que es diu L'Atlas de Micronacions, de Graziano Graziani, i bueno, em va fer gràcia, l'acabo de començar, però bueno, que al final fa el món hi ha de tot i és normal que també vulguem descobrir coses, a vegades fins i tot quasi des del friquisme, I després només una recomanació que m'ha fet, no l'anava a fer però m'ha fet pensar quan heu parlat de fiscalitat amb la conversa amb l'Albert, i és que mira, hi ha una sèrie que és curiosa, potser per les escenes però al final no és tan diferent, que es diu Celeste, i que des de la ficció parla en el fons d'un cas molt real, li canvia el nom, que és que quan es va intentar que la Shakira bueno, portar a judici
1: Ui, però si la Shakira li han perdonat avui els milions, ho saps ja, o no?
2: Pues no, sabia, ja, pues mira,
3: no, que li retornaran 60 milions.
2: Pues bueno, tot això
1: li paguem interessos i tot.
2: Ja.
3: Imagina.
2: Bueno, pues aquesta sèrie que ha desactualitzat. Però bueno, el desfalco aquest d'això, de també aquestes grans fortunes, i a vegades són de celebritats que no paguen impostos, i tot el que implica a qui sí que els paguem ahí com a ciutadans de peu de carrer.
3: Vinga,
2: són les
3: doncs
2: meves.
3: Qui fem entrar al Vallcarca aquesta setmana? O tens alguna recomanació més, Rota?
1: No, bueno, una ho trobaríem, però no. Jo ara mateix crec que el cicloturisme és perquè és una cosa que jo mai faig i m'agradaria fer. A veure si m'ho plantejo. Caminades, alguna travessa sí que he fet, però a veure, perquè al final he descobert l'entorn. I està clar que el món és molt gran i tant de bo poguéssim viatjar per ell o el que sigui, però l'impacte que generes i tot plegat, un cop ja ho has fet... És això, s'hauria de reconèixer la joventut com un moment, un temps concret, però a partir d'una edat ja, no? Com, bueno, és igual, jo em posaria molt estalinista, no? En aquest sentit, però tampoc sé si arribaria enlloc. Però bueno, sí, els cicloturistes, ja que al final ens envien un àudio.
3: Vinga, jo potser faria entrar al Marc Jarja, a veure què faria entrar. Em podria fer sortir moltes coses, però fer-ne entrar, bueno, les vacances, és que no puc més a treballar, són supernecessàries, necessito més vacances, o sigui, ni que sigui pues això, el turisme de proximitat, anar a descobrir pobrets, anar a passejar per boscos, sembla una cosa molt de iaios, no? Però a mi la veritat m'agrada anar una mica a la natura i jo que sé, no cal anar-nos en tan lluny, i no sé, les rutes anarquistes, vinga.
2: Pues jo, i així em serveix perquè ja apuntem els àudios que ficarem, d'una banda pues la meva família de Perú, que em va acollir ara quan hi vaig anar de nou fa poc, però per extensió també tothom qui sobretot el que podríem mal anomenar els països del sud viu tot això que hem dit, però que us podeu imaginar que en altres contrades pues, tot és més salvatge i fins i tot a vegades molt més difícil de resistir, però que tot i així hi ha gent resistint, hi ha gent debatent sobre això, oferint alternatives a molts nivells i això pues, segur, igual que passa a Perú, pues, deu passar pues, a saber a Tailàndia, a Bali, a mil llocs del món, i llavors des d'aquí també el nostre reconeixement perquè allà som nosaltres a vegades qui fem aquest paper. I pues, a certs viatgers que viatgen d'altra manera, que és el seu modus vivendi, i per exemple ho fan en el mar. Com els de la gent de la cofradia
3: anarquista
2: que després tancarem amb això d'aquí un moment amb el pedazo d'àudio que ens ha fet el Metelo.
3: Super.
2: I en especial llavors, ja que parlem de la cofradia, pues igual que ell fa l'homenatge en el Dani, dels fundadors, exveí de Vallcarca, que ens va deixar fa ja no sé si un parell de mesos, i que
1: l'atacte còmic.
2: Exacte.
3: Vinga,
2: doncs posem ara i hem d'això, ja que se'n va Rota, tu havies posat, Hilda, deies una cançó, no? Vam posar en comú certes cançons.
1: Sí, de Maria Jaume també era, no?
2: No, sí, aquesta la vam posar, però no, la de Tourist Go Home, que no sé si la vols comentar, però que al final ha estat un dels lemes que ha anat.
3: Sí, perquè fa temps que no posem una punky així, sí, aquestes, no? Que ens agraden. Sí, clar que
2: m'ha sorprès que ens...
3: Fotem-li, sí, sí. No, a mi m'agraden aquestes quan són veus així cridaneres.
1: Rotes.
3: Sí. Està bé, i jo em sembla una greu, haig de marxar, però
2: salut
3: i tornem, Valquíries, i fins d'aquí poc.

0: El Cusco fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hoy enfrenta algunos desafíos, uno de ellos el aumento de visitantes, que ha puesto en evidencia la falta de una planificación integral en todos los aspectos. Muchas veces los cusqueños nos sentimos turistas en nuestra propia ciudad. Por ejemplo, cuando uno acude a un restaurante, se visualiza a pocos cusqueños y se observa más turistas. Igual pasa cuando visitamos sitios arqueológicos. Esto también incide en la economía de los cusqueños, dado que los restaurantes y otros servicios no hacen diferencia de costos entre los turistas y los ciudadanos cusqueños. Esperemos que estos problemas se solucionen al más breve plazo en beneficio del Cusco.
1: Perdón, hem sentit també l'àudio de Cusqueño.
2: Agraïm
1: I
2: molt
1: donem una abraçada a Diego del Norte també.
2: Ah, molt bé.
1: Ja fem un
2: Un
1: recordatori.
2: gran viatger. Pues sí, i també a la meva tieta, a l'Anki. Doncs, els diem algunes coses molt ràpides d'agenda, molt poquetes. Primer de tot, això ho acostuma a fer Gilda, però ja ha marxat, pues, i així ens serveix per fer, sembla, com a mínim, ser retorn a la gent que ens acull, a Can Carol. Fan un munt de coses, però dins del munt de coses que fem, només per recomanar-vos alguna, pues, faran un vermut musical el dissabte 13 de juny, organitzat des de la gent de l'Espai Relacional, i fan també una projecció de curs sobre Palestina i que ho juntaran amb un col·loqui que faran des del col·lectiu Palestina Animada, que és qui ho organitza, el divendres 5 de juny, i això és també pel jovent, és des dels 14 anys. I finalment una cosa que fan una gent que algun dia crec que està bé que també participin al podcast, que és la gent de la Murga, i lligat a la revista Nativa, que fan el Disco Forum mensualment, ja us l'hem dit més d'un cop, però és una iniciativa d'Iber. La següent és el 30 de maig i després tornen a fer el 27 de juny. I és la gent que just aquests dies que segurament estarem editant el podcast fan el Fòrum Indigestió, on parlen de moltes coses i a vegades s'ha parlat de turisme també. Us recomanem molt recuperar-los en el YouTube. Algun Valkyrie hi ha participat. I res, dir-vos que pinta que en el proper podcast o en algun altre podcast Valkyries, en algun moment, afegirem una entrevista que farem a una persona que ve des de Madrid i que ens servirà per parlar també d'alguna cosa que ens agrada, que són els mitjans de comunicació i al final com venim d'això, en realitat, no? I llavors aquesta gent,
1: En les ondes.
2: exacte, estaran presentant un llibre a Sitzània, a l'Ateneu de Sant Andreu, que està al carrer Muntanya 96, el dissabte 6 de juny, a les 12. I el llibre en qüestió és Haciendo Radio en tu Barrio. I llavors està un dels autors, que esperem que el puguem entrevistar, i després posar-ho en algun podcast que fem sobre mitjans de comunicació, que saber si serà el curs que ve, serà amb el que acomiadarem aquesta temporada, no ho sabem.
1: Encara no ho sabem.
2: Improvisarem, no?
1: Sí, haurem de, com sempre, anar improvisant
2: Ah,
1: o
2: bueno, podem dir que
1: despertar-nos.
2: aquell dia, el dia que quedem amb aquesta persona el 6 de juny, passa alguna cosa aquí al barri. Això ho vols explicar
1: Sí,
2: tu?
1: bueno, no ho sé, perquè no està tan clar que tot passi, però sí que passen coses, però no sabem quines, però sí, algunes segur.
2: I no vols donar una pista? Que en el fons
1: Bueno, hi
2: també
1: ha
2: hi
1: les
2: haurà
1: festes
2: coses
1: de
2: que hem
1: les
2: dit.
1: voltes, no?
2: Això em referia.
1: L'última volta de les voltes a la plaça aquella Volteta, no? Que hi ha aquells parterres i aquella font tan maca. I bé, a vegades hi participen les indústries Orsini o les manufactures Mengele, això com vulgueu dir-los. I sí, doncs a veure si voleu participar i si voleu venir de públic a gravar l'entrevista, també ho podeu dir. I si voleu proposar-nos algun tema per als mitjans de comunicació o més mierda, allò és cosa vostra. Participeu en els nostres canals oberts de comunicació, al Instagram tenim,
2: Tenim Instagram,
1: al Twitter
2: el Twitter també. Ah, bueno, sí, l'antic Twitter
1: o ens escriviu
2: Mahara,
1: un
2: no?
1: correu electrònic també. Bueno,
2: Bueno, pues
1: sí,
2: escolta, ja
1: marxem,
2: que
1: va.
2: parlem del barri, això no ho has dit, però bueno, Voltes és el de la cooperativa d'arquitectes,
1: Sí,
2: no?
1: que
2: Perquè hi ha gent que
1: ja
2: no ho coneix i
1: després
2: que...
1: de l'estiu ja se n'aniran a la Ruderal, a Ruderalia, que serà un d'aquests microestados o micronacions del món, no?
2: Sí, un altre més, no?
1: Un
2: Hi ha
1: altre més.
2: Sequoies, hi ha Ruderals, hi ha
1: Sí,
2: Bordes, etcètera.
1: reivindiquem
2: I hi ha
1: aquest
2: claus mestres.
1: arxipèlag.
2: Doncs per lligar diversos temes que han sortit, ens anem amb una cançó, bueno, nosaltres, ara després us diem amb què tanquem el podcast, d'unes altres amistats, són les MUM, i que van estar el dia 16, el divendres, van estar aquí a Vallcarca, dins de moltes activitats que fan la fusteria, doncs, un col·lectiu que és la Capsa Pandora ens va portar una cantautora basca, i la gent de MUM que fan etnofolk, tecnofolk, no sé com li diuen, que barregen música de diferents llocs del món, Galícia i l'altra banda de l'Atlàntic, de Colòmbia i Brasil. Llavors hi ha un tema que es diu Portos do Maix, Alem, Portos do Maix, Alem, que us recomanem.
1: Portos de Masaya.
2: Sí, i que us recomanem al seu Bandcamp, que ja podeu descarregar i aportar en el projecte i escoltar els temes, no cal que aneu a altres plataformes més xungues, i sembla que ens entenem. Però després, és com el bonus track, posem aquest àudio, que jo crec que és la millor manera d'acabar el podcast d'avui, del Metelo, de la cofradia anarquista.
1: De Pirates Libertaris.
2: Sí, que en veritat pues, dona aquest contrapunt al tema de viatjar. Ell parla, ho explica molt bé també, diferenciar, com ell entén, o altres de la cofradia, la diferència entre un viatger i un turista, i fa aquest homenatge al Dani, que us hem dit, i també ficarem una cançó. Ell ja ho escoltareu i llavors demà jo sí que ens marxarem.
1: Apel·lita.
2: Li agraïm molt també.
1: Salute.
2: aquesta col·laboració. La cançó, per cert, és de Deluxe.
1: Deluxe.
2: Soft Flowers. Vinga.
1: Apel·lita. Valkyries Go Home.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari.
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?
6: Esta es la marcha de la dignidad indígena, la marcha del color de la tierra. Y comienza esta marcha hoy en que la luna es nueva, para que la tierra coseche al fin la justicia para quienes son el color de la tierra.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me, perquè m'ho passo sempre genial.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.